0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars.

0: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs no es destacant altres incidents. Ja tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona, durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud, i també al punt de Montmeló, amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
0: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
5: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
0: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
6: El flanc esquerre, que és el flanc que s'havia començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, i ara estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha pues, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera. Estem a les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament, la resta de Catalunya té altres incendis.
0: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660, entre la Bisbal i Calonja, i la GI-B-6612, entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
8: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
7: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis, i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
0: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals falleres i amb foc. La silvicultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
9: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar a veure si podia traure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers. Te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. I a l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. Hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar tot el terme.
0: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: De 8. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet a Barcelona per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
10: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
0: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les 3 xemeneies al paral·lel i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual centre d'emergències ubicat al carrer Lleida i hi incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les 3 xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
10: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
11: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellvé.
12: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
13: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
12: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
0: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
14: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
15: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
0: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
16: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
17: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
16: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.

0: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació, el neerlandès Hartman. El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
1: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
0: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol, que ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la segona federació. García ja va disputar més de 200 partits, més de 200 partits amb la samarreta blanc i blava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
2: Volver al Espanyol con lo que ha sido para mí como futbolista, pues bueno, disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
0: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
3: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'OSPI. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que 2 dies després del seu cessament aquest increment sí que es va autoritzar.
4: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los 3 inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
3: Sant Nicolás lamenta també que 2 setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
0: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
5: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
6: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
5: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'onada de calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al Nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar 1 o 2 graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en els titulars. Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan, explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És l'urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. I no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys, gràcies, Joan, gràcies, Sergi. Fins després. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
5: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada, és detectar primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer, intervencions més d'urgència seran aquestes, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins, que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les feines d'extinció. I després, sí, com deies, en un mig termini, evidentment, sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant, és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin. I bé, simplement és que cal anar veient amb el temps, creiem que les espècies cremades són diferents, diguéssim, és diferent un bosc de pins cremat, on sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, si ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
1: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les Gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim, l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
5: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi els propers dies, eh? Nosaltres, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar i aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs no fos la totalitat. D'entrada, els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglats, que ho estaven en aquest sector, i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs d'entrada han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo, si no hi hagués hagut res gestionat, doncs haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com et deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? aquest núvol es va acabar desfent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc amb cremar. Quan troba franges gestionades davant, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no es havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran sent dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
6: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més, també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi ha hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines a Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
6: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementen l'accidentabilitat. No? Ahir vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. En tot l'àmbit del bany, recordem, hi han hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents, amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent, mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament, mirem la senyalització, com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
6: Els operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens puguem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagi, menys incendis s'hauran de pagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Quan més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer doncs, la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també doncs, per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la una del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
8: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la quarta competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
9: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent o la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27, A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
10: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido, mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre he mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, miro el partido del básquet, miro también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
11: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit. Aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has

0: Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
1: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la 5a edició del 27 al 29 d'agost amb una 20ena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: Podcast 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sant Manat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. El gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, ha parlat de la feina feta fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
3: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
2: De seguida tornarem a connectar amb diferents punts dels incendis i pendents d'una actualització que ha d'arribar a aquesta hora. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i el punt...

0: punt de les 8 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
0: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber quin temps ens espera avui amb més calor. Lluís Miquel Pérez, bon dia. Explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, aquesta calor molt intensa i, de fet, en aquests moments, temperatures que són escandalosament altes són barbaritats les que tenim. En el cas de l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà, al voltant del Cap de Creus, a hores d'ara, 32-33 graus de temperatura. Però és que, per exemple, Portbou no s'ha baixat dels 33 graus aquesta nit passada. Per tant, una passada. Un ambient molt assolellat, per altra banda. Encara queden les restes de fum d'aquests incendis que ens han anat afectant les últimes hores i dies a molts indrets del país, però en general el cel no comporta núvols importants aquest matí. Alguns que s'aniran passejant entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, però poc destacables. Aquesta tarda, dos elements a tenir en compte. El primer, la calor. La calor encara més intensa que ahir a les comarques, sobretot de l'interior tarragoní, de les de Barcelona i de les de Girona. Per exemple, el Vallès, gran part del Pla de Girona. També l'interior del Camp de Tarragona, 40 graus o més. També 40 graus a la Ribera d'Ebre o cap al Pla de Lleida, 40-42, de fet. I segon element a tenir en compte, algunes tempestes que apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida aquesta tarda, que sobretot el que portaran és força vent. Per tant, molta atenció amb els incendis provocats per llamps i després per aquestes ventades molt seques que hi haurà. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Doncs en hora punta també ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Endavant, Sílvia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i, per tant, si us expresseu cap a les zones dels incendis de l'Anoia, Sant Manat o la Bisbal, cal informar-se primer i evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les retencions als accessos sud, a la 2 a Sant Vicenç, a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, a la B23 aturades per accedir també a la Diagonal amb problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Just i Esplugues, i a la C32 amb aturades a Sant Boi. A la part nord destaquem les retencions a la P7 a Parets i Barberà i també les aturades a la C17 a Mollet i la C33 i la C58 per accedir a Barcelona, com a les seves dues rondes que presenten força mobilitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Bon dia.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Així doncs, un cop fet aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que les flames saltessin canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
4: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
0: Ens connectem ara mateix amb el centre de comandament dels bombers que s'ha instal·lat a Sant Manat, on l'inspector del cos, Eduard Martínez, compareix en directe per actualitzar l'estat de l'incendi. L'escoltem.
5: Nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però doncs, al voltant d'unes 200 hectàrees i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, unes 240 efectius i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives, ja, de fet ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
6: El que més preocupa quins punts són i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
5: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en la segona onada de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
6: S'espera vent avui?
5: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar a component sud-oest.
7: Com tenim els nuclis de Caldes, que estaven més afectats, la zona del Farell?
5: Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres, bàsicament, hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prota intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
6: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions que creieu que avui podreu estabilitzar això?
5: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos, i intentarem doncs, qualsevol conat doncs, ser molt contundents per a parar-ho. Si de cara al vespre doncs, les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o si els focos secundaris no han generat molta intensitat que puguin generar no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
8: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui i quantes dotacions?
5: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir, estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius.
8: I del nombre d'hectàrees?
5: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà i ens ho dirà.
7: Aeris ja s'han incorporat o estan per
5: comprar? Aeris s'han incorporat.
6: Aquests nous conats?
5: Sí, aquests nous conats bàsicament és el sector central del que seria el Flandret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre.
6: És terme de Caldes?
5: És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldes Seca.
6: Però Gallifa no
5: entra.
7: Pel que fa al Flandret, que es tenia de que pogués avançar més en direcció de Sant Feliu de Codines, es pateix encara?
5: Es pateix encara bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foco secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora capacitat d'extinció.
6: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
5: Ara per ara la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector ara per ara més crític, i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
7: Sant Sebastià.
0: Aquesta és la darrera hora de l'incendi de Sentmenat, que acaba d'informar-ne Eduard Martínez, que era el cap dels bombers, on continuen treballant, ens explicava, 70 recursos i 240 efectius. S'han cremat aproximadament unes 200 hectàrees i els esforços avui passen per controlar que no hi hagi represes fora del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo, tot i que els bombers no veuen del tot clar que pugui ser avui per les condicions meteorològiques. El punt més crític, allò que més els preocupa ara mateix, és que les flames, el foc, arribi a la urbanització del Farell. On ja s'han aixecat totalment els confinaments, en tot cas, és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació, aleshores seria de 4.000 hectàrees. Tornem, doncs, a connectar amb la Pobla de Claramunt, on hi tenim els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Joan, bon dia, explica'ns.
9: Doncs ens trobem aquí a les Garrigues, en aquesta urbanització de la Pobla de Claramunt, que ha estat una de les més afectades en aquest incendi de l'Anoia, que ha cremat unes 500 hectàrees. Com dèiem, aquest incendi ha cremat no només vegetació, sinó que fins i tot ha arribat en alguns habitatges, i un d'aquests habitatges afectats ha estat el del David. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Vostè és veí d'aquí i el seu jardí ha estat afectat i se li han cremat alguna vegetació. Com va ser rebre l'avís d'aquest incendi?
10: Pues bueno, jo estava a Igualada, em va avisar la dona i ràpidament ja vaig decidir venir. Vaig decidir venir i gràcies a dos veïns d'aquella zona i un del meu carrer i jo, que ens vam quedar aquí i amb les mangueres anàvem sufocant els jardins perquè no s'estenguem més. I inclús vam saltar 6 o 7 terrenys perquè no quedava ningú, bombers ja estaven saturats i anaven cap allà. I bueno, passar tota la nit aquí, anar remullant i per sort va ser una cosa ràpida i ja està, però bueno.
9: Abans ens comentaves que veure aquestes imatges després d'haver estat tota la vida aquí, que vas venir quan eres petit, com ha canviat de la percepció el veure aquestes terres cremades, calcinades i també part de casa teva?
10: Bueno, ara encara ho estic assimilant. Estic en procés d'assimilar-ho.
9: com ens comentaves també, s'ha cremat alguns arbres al teu hort que tenies aquí baix de casa teva. També com serà aquesta recuperació, com, què us han dit les fonts oficials i com heu de procedir?
10: No, no ens han dit res encara, no ens han dit res. Imagino que s'ha de passar temps, però bueno, d'això no crec que... No sé si ens ajudaran o no ens ajudaran, clar, no és una cosa principal. Per sort, les vivendes, tant el meu carrer com aquest d'aquí i el del darrere, que vam fer comprovar les cases, han estat els jardins i els horts que teníem. I ja està, ara pairo i ja està.
9: Doncs moltíssimes gràcies, David. Nosaltres seguirem aquí a la Pobla de Claramunt, on, com dèiem, alguns habitatges han quedat calcinats i també molta part de la massa agrícola.
0: I això que planteges, Joan, aquest serà l'altre debat, el de les assegurances i què cobraran o no els damnificats per aquest incendi forestal. Gràcies, companys. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, aquí mateix, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar.
11: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
0: Mentrestant, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una màquina prohibida quan hi ha les circumstàncies que existeixen, que s'estan produint, que hi havia, vaja, Mont Carvajal.
12: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del Ram i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
13: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs del seu compliment.
12: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
0: I és que avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i també al Priorat. A Vinebre, per exemple, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat. A més, ho van fer-ho a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que, com us estem explicant, poden arribar a fregar els 44 graus. Per això, en aquest sentit, Protecció Civil recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
1: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
0: Una onada de calor que a vegades ens fa ser negligents, imprudents a l'hora del bany. Precisament ahir es va morir una nena de 6 anys ofegada a la tarda d'ahir, dimarts, a la piscina del complex esportiu Barri del Secat de Balaguer. Va ser a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons ha informat en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Panic.
14: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
15: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
0: Minuts falten per arribar a 8:45, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en només 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest Mundial, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat, per tant, completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació, el neerlandès Harman. És un defensa de 24 anys que arriba cedit pel Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat també al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, que és Àlex Calatrava. La primera edició dels Premis Dona i Esport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha guardonat fins a 6 referents vinculades amb el món de l'esport. Helena Fort, directiva del Barça, l'empresària Sònia Colomà, la periodista Mireia Vicente o l'esportista Araceli Segarra han estat algunes de les guardonades d'uns premis que volen reconèixer el talent, l'esforç i el lideratge de les dones que transformen l'esport des de diversos àmbits. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
16: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
17: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
16: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten l'extinció dels incendis a Catalunya amb millors perspectives, però amb el context desfavorable del risc de foc forestal vigent arreu del país i en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització de l'última hora d'aquest foc.
2: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
1: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa tot just 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, la gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial, que han passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització d'última hora d'aquest incendi.
2: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
1: Doncs busquem més detalls sobre la darrera hora d'aquest incendi. Connectem tot seguit amb Sentmenat, on hi ha els nostres companys de Televisió de Sabadell, la Lorena Martín i en Josep Cullell. Josep, molt bon dia. Què ens pots explicar des d'aquí, des de Sentmenat, ara mateix?
4: Hola, què dalt. Doncs estem aquí a Sentmenat, on just fa pocs minuts que hi ha hagut aquest canvi de torn dels bombers per continuar amb aquestes tasques d'extinció, que, com explicava el cap d'intervenció dels bombers, encara queda un dia llarg per endavant i que no saben si avui el podran tenir estabilitzat. De fet, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Expliqui'ns una mica com s'està vivint des de dilluns fins avui tot aquest incendi que està tocant just aquí a la part nord del municipi.
5: La veritat és que s'està vivint amb molta angoixa i amb molt dolor, perquè per nosaltres aquesta part tan verda que ens caracteritza com a poble és molt i molt important per nosaltres. Però sí que hem de donar un missatge tranquil·litzador, perquè la veritat és que bombers i la resta de cossos de seguretat estan posant tots els mitjans que tenen al seu abast per poder estabilitzar i en el seu moment poder extingir definitivament aquest incendi.
4: El confinament va afectar també a alguna urbanització, no? D'aquí a Sentmenat. Com està la situació ara mateix, els veïns, com ha ajudat l'Ajuntament a les persones que estaven afectades?
5: Bueno, el confinament era el que donaven les instruccions als ciutadans que estaven confinats, vull dir, no podia sortir de casa, i sí que vam haver de fer una evacuació d'un nucli disseminat que tenim molt voltant de bosc, o sigui, d'aguanta, i bueno, de moment tenim una família que hem de veure avui, amb la previsió que tenim, com actuarem a partir d'ara, però sí que l'hem hagut d'ubicar en un equipament municipal.
4: Confia que avui estigui estabilitzat. Quin missatge li donaria a la població, no? Especialment aquesta propera als focus dels incendis?
5: Jo confio i espero i desitjo que estigui estabilitzat aquest incendi, però no podem saber. El que sí que sabem és que anem millorant i que cada vegada anem encaminats a que s'estabilitzi i puguem controlar aquest incendi. Però tenim una orografia molt complexa, la climatologia tampoc ajuda, i el que ens estan dient els bombers és que tenim molts focus secundaris que fan que aquest perímetre no l'acabin de poder acotar de tot. Però jo crec que estem en bones mans i hem de tenir un missatge esperançador perquè anem a millor. Jo cada dia les xifres, tot i que s'ha cremat una miqueta més, però no s'està desbocant, ells ho van acotant i estan fent molt bona feina.
4: Doncs Montserrat Rueda, alcaldessa de Sentmenat, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
5: Moltes gràcies a vosaltres per informar. Gràcies.
4: Doncs ja ho sabeu, companys, les paraules de l'alcaldessa de Sentmenat en aquest tercer dia d'aquest incendi d'aquest Sentmenat. Confiem que avui es pugui donar per estabilitzat.
1: Missatge esperançador el que ens dona l'alcaldessa de Sentmenat. Gràcies, companys, des de Sentmenat, des del Vallès Occidental. Ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on la majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'haurien aixecat, però només afecten encara uns 300 veïns que no ho estan, que estan encara confinats, per tant, que no s'ha aixecat per ells el confinament. M'estic referint als veïns de la urbanització del Farell, aquests 300 veïns, però també alguns de Sant Sebastià de Montmajor, que, insistim, estan les dues coses al terme municipal de Caldes de Montbui. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim els companys de BOTV, en José Luis Pulido i l'Aina Ruiz. Bon dia, Aina. Què ens pots explicar tu des de Caldes de Montbui?
6: Bon dia, efectivament. Nosaltres ens trobem, però, també en el Sentmenat, en el centre de control, perquè és on s'ha desplaçat l'alcalde per assistir a aquesta reunió que ha tingut lloc fa uns instants, on s'ha actualitzat la informació de com evolucionar l'incendi aquesta nit. I com bé comentaves, són dues les urbanitzacions de Caldes que continuen confinades. Nosaltres ens hem volgut acostar a parlar amb l'alcalde, l'Isidre Pineda, perquè ens explica una mica com ho estan vivint aquests veïns.
7: Doncs, evidentment, amb molta preocupació. La situació, és veritat que durant la nit ha estat positiva, s'ha aconseguit avançar sobretot en el front esquerre, en el flanc esquerre, que és el que afecta termes municipals de Sentmenat i de Castellà, però aquest cap de l'incendi i aquest flanc dret, que és el que seria el terme municipal de Caldes, sobretot el que afecta el confinament dels veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, és el que de moment es posa més esforços per intentar anar perimetrant tot l'incendi.
6: Ens explicàvem fa una estona, un dels principals motius pels quals s'ha confinat aquestes urbanitzacions és per evitar el desplaçament, oi?
7: Sobretot hem de tenir en compte que el barri del Farell està just a dalt de la muntanya i també Sant Sebastià de Montmajor hi ha una única via d'accés, que és la carretera que va des del càmping del Pasqualet fins a dalt al Farell. El que és molt important és deixar aquesta via lliure perquè les més de 70 dotacions de bombers puguin seguir treballant i, per tant, doncs, els hi posem fàcil una feina que està sent dura, però que està sent constant. Ara mateix s'estan fent el relleu de tots els equips de bombers. Ens han confirmat que més de 240 efectius estan treballant a terreny. S'acaben de rellevar ara mateix. Ja s'han activat també els mitjans aeris. Són 70 vehicles, 70 dotacions, més els vehicles de suport, això sumat a tots els dispositius d'ADF, Protecció Civil, policia local, Mossos, que també estan a dalt a l'urbanització per assistir a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.
6: En aquest sentit, sabem que estàs en contacte amb aquests veïns que es troben confinats a les urbanitzacions. Explica'ns una mica com ho estan vivint.
7: Doncs, evidentment, doncs és una situació agradable, però i evidentment també estan passant molts nervis, cosa que doncs entenem, però també estan col·laborant moltíssim, vull destacar-ho, estan seguint les indicacions que sempre s'estan donant des de bombers, estem en contacte constant, hem fet des d'ahir també algunes connexions amb ells per anar donant-los el màxim d'informació actualitzada. Avui a la una intentarem fer una reunió, ja hem pactat amb bombers també perquè els mateixos bombers puguin explicar als veïns i veïnes que estan confinats quina és la situació. Evidentment, doncs, intentarem tenir-los informats de la mateixa manera que també estem informant a aquells veïns i veïnes que estan allotjats als diferents hotels de Caldes o fins i tot també a la residència Santa Susana.
6: Moltes gràcies, alcalde.
7: Gràcies, bon dia.
6: Us explicava una reunió que tindrà lloc aquest migdia, a la una del migdia, per informar els veïns i sobretot tranquil·litzar-los. Estan sent uns dies complicats i confien els bombers poder-los estabilitzar aquest migdia.
1: Doncs estarem atents, evidentment, a aquesta reunió amb els veïns perquè els bombers els puguin tranquil·litzar una mica més. Recordem l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, però des de Sant Manat, on es havia instal·lat aquest comandament. Gràcies, companys de BOTV. On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb una potencial afectació de 4.000 hectàrees. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit ja han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i de Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona en concret de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi exhaustiu per saber si hi havia punts a millorar.
8: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: Les coses, sens dubte, pinten una mica més bé, però no ens podem relaxar perquè avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com totes aquelles activitats culturals relacionades amb les falles i amb el foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. Us ho estem explicant per activa i per passiva. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat també. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. És per això, és en aquest sentit que Protecció Civil ens recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: I afegim que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia L9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
9: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
10: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I avui també us expliquem que augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. Ens ho amplia la Maite Polo.
11: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
12: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
11: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: I I avui obrim la crònica esportiva parlant del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: I de la gesta d'Argentina als vuitens de final.
13: Sí, s'ha classificat pels quarts de final amb un partit que els aficionats de l'Albiceleste trigaran a oblidar. S'ha classificat pels quarts amb una victòria per 3-2 sobre Egipte i això que al minut 79 perdien per 2-0, però amb 3 gols en només 13 minuts van capgirar el marcador. Leo Messi va ser una vegada més artífex de la remuntada i continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular. El vuitè en aquest campionat que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Aquest duel entre Argentina i Colòmbia completa el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 de la nit es jugarà l'accés a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i també els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Hartman, el defensa de 24 anys. Arriba cedit pel Burnley anglès. Abans havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. A més, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava, el barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, pensa en objectius ambiciosos.
14: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
13: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar les ordres de Manolo González. El club hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència a l'hoquei Lliga Femenina, tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
15: En la darrera assemblea general ordinària del club hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent o la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
13: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Trissino i signa contracte per 2 temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. Al seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, 4 lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del club patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de 2 temporades al club blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
16: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou doncs, el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
13: Doncs moviments de mercat també en l'hoquei patins.
1: Perfecte, i és el moment de comprar i vendre, no?
13: I tant, exacte.
1: Gràcies. Vinga, Cristina, que vagi bé. I la cultura, amb un nom propi, dos de fet, dos noms propis. Primer, el de l'escriptor Ramon Solsona, que rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'altre nom propi, el de Màrius Serra, que ha estat guardonat amb el Premi de Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat a l'ofici del llibre. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
17: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
18: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
17: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la...
19: Capital del món.
20: Avui és dilluns 6 de juliol de 2026.
19: I comencem l'última setmana del Territori 17 de l'any. I us avisem que l'any que ve hi haurà canvis, però encara no podem desvetllar-los.
20: Així que benvingudes totes al 622è Infopodcast Cardedeu.
19: Comencem! Avui és un aniversari d'una persona molt especial.
20: Doncs sí, és que avui la Marta Xardi fa anys. A més, també és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural.
19: Yeeha!
20: Avui també és Sant Ròmul i tal dia com avui, però del 2019, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que s'havia incendiat una nau al polígon Llinars Park i havien calgut 5 dotacions de bombers per extingir-lo. Va, i acabo dient-vos que qui no bat el juliol, no bat quan vol.
19: Va, i jo començo dient-vos que l'Ajuntament d'aquesta vila de Cardedeu, la nostra estimada vila i poble, inaugurà oficialment el nou parc de calistènia situat a la plaça Gran del Poble Sec demà dimarts. De dia 7 de juliol a les 6. Serà una jornada oberta a tota la ciutadania que inclourà demostracions i activitats dinamitzades. El parc incorpora diversos elements per treballar la força, la coordinació i el control corporal, com ara barres de dominades, paral·leles, palleres i barra de pole dance.
20: Escolta, això de les demostracions, vol dir que tindrem els gimbros aquí ensenyant-vos com s'han de fer servir les maquinetes.
19: Potser inclús es deixa coses per escriptobros, o sigui, verges.

0: Nits tòrrides, és a dir, que no baixi dels 25 graus. Meteocat sembla que té un error i diu que estarem a 17-18, per tant, com és un error, ja us dic jo que estarem sobre els 25. Així que, ànims a tancar persianes i finestres.
1: Així que ja sabeu, no feu cas del Meteocat, que l'Enric ho sap molt millor.
0: Ha set un error gràfic.
1: Vinga, va, i parlem ara de l'horta.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Vigileu les mongeteres! És molt fàcil que, sobretot si són de mata baixa, moltes mongetes passin desapercebudes. Reviseu plantes i no deixeu que les mongetes surtin de mare. Aculli, s'ha dit.
1: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure la orgànica i el paper. Les verdes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos.
0: Fantàstic.
1: I si parlem de farmàcies de guàrdia, doncs ja sabeu, com sempre, la Palou, la Gatell i l'Estalvi estan a la vostra disposició.
0: Mm? I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I és que avui a 3:15 del matí per la ràdio, per la televisió i pel YouTube, és a dir, pel programa matinal de Ràdio Territori 17, en Neudi Magazine Matinal, ja que, caram, recotxos tenim paraules catalanes per dir-ho, entrevistem el Pol Borí per parlar sobre el nou cartell de Festa Major que ja s'ha presentat.
1: Uau, moltes ens pots fer un avançament o què?
0: No l'he vist, no l'he trobat, o sigui que els hi preguntarem tot.
1: Estupendo.
0: I amb això...
1: Feina feta a País, arreglat i Cardedeu despert.
0: Encara diria més. Us esperem de dilluns a divendres?
1: Amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Molt bé, i encara diria més. Per on? Per la ràdio i?
1: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
0: Mare de Déu.
1: Salut i parla, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
3: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

Les carreteres catalanes han registrat 69 víctimes mortals durant el primer semestre de l'any, una menys que en el mateix període de l'any passat. La dada confirma una certa estabilització de la sinistralitat, però també posa de manifest la dificultat de continuar reduint unes xifres que encara són inacceptables. Els motoristes representen el 42% de les morts a la xarxa viària catalana i, sumant-hi ciclistes i vianants, 6 de cada 10 víctimes pertanyen als col·lectius més vulnerables. A Osona, les dades segueixen aquest mateix patró. En el que portem d'any, hi han mort 5 persones en accidents de trànsit. Dues eren motoristes, una era ciclista, una altra vianant i només una conduïa un turisme. La vulnerabilitat de qui els circulen sobre dues rodes o a peu obliga a mantenir i a reforçar les polítiques de prevenció, però també analitzar les causes dels accidents i actuar allà on es detecten conductes de risc. La carretera del Brull n'és un exemple. En menys d'un mes hi van morir dos motoristes i l'alcalde alertava que alguns conductors havien convertit aquella via en un circuit. La resposta de trànsit ha estat incrementar la vigilància amb el desplegament del pla Premot. Segons el mateix alcalde, la presència més intensa dels Mossos ha reduït les conductes imprudents. Paral·lelament, el cos policial ha començat a desplegar en altres carreteres molt més freqüentades per motoristes nous sistemes de control, com una ITV al mòbil per detectar motocicletes manipulades o altres infraccions que poden incrementar aquest risc d'accident. Una part important dels accidents continua estant relacionades amb l'excés de velocitat, les distraccions, els avançaments inadequats o altres conductes imprudents. La tecnologia dels vehicles ha avançat molt a les darreres dècades, però continua sense poder compensar

0: les determinades decisions al voltant o també al manillar. Reduir la sinistralitat requereix, per tant, una acció compartida. Les administracions han de continuar invertint en infraestructures, identificar els punts conflictius i mantenir una vigilància efectiva. Però també és imprescindible la responsabilitat dels conductors. Cada víctima mortal és molt més que una estadística. És una vida perduda que en molts casos s'hauria pogut evitar. És dimecres 8 de juliol del 2026. Us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà de salvaguarda del Montseny sobre la tala de vernedes protegides. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris. Avui, amb l'última secció de Solidaris de la temporada, la Laura Serrat parlarà amb una de les voluntàries d'Opinions Catalunya-Nepal, Maria Castellví. A 11:45 comentarem les piulades més destacades del dia, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre turisme, on avui la Laia parlarà amb Gemma Badia i Arènia Díaz, codirectores de l'Escaldàrium. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on l'Enric parlarà amb 204 de Roger Rubman. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'incendi de Sentmenat continua actiu. Avui, degut a altes temperatures, es preveu una nova jornada complicada pels equips de bombers que treballen a la zona. Laia de Déu, una codinenca.
2: Sí, l'incendi continua actiu i, segons les noves informacions, a la nit hi han treballat uns 50 efectius, però no han pogut acabar de tancar el perímetre. Actualment hi ha 200 hectàrees afectades d'una superfície potencial de més de 2.000. Escoltem a Eduard Martínez, cap de l'operatiu de l'incendi de Sentmenat.
3: En aquests moments el tenim actiu. És un incendi que ahir va cremar, moltíssima intensitat, llençant focos secundaris massius a distància. Això vol dir que fora del perímetre de les zones que ja s'han treballat, no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no han pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés.
2: Actualment hi estan treballant uns 240 efectius i avui focalitzaran els esforços en primer controlar qualsevol ignició fora del perímetre, tant del flanc dret com del flanc esquerre, i intentaran estabilitzar l'incendi al llarg del dia. Tot i això, ja han avançat com ahir que les tasques es poden complicar, especialment quan torni a bufar la marinada, com va passar ahir. El cap de bombers, però, valora positivament que hagin pogut contenir l'incendi i assolir l'objectiu principal, que era que el flanc dret no s'obrís i anés cap a Sant Feliu de Codines. A més, davant del perill extrem d'incendi forestal, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa a 214 municipis de 24 comarques. El nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal estarà activat a 451 municipis de 39 comarques. El que vol dir això és que el nivell 3 suspèn totes les activitats amb risc d'incendi, mentre que el 4 suposa la restricció d'activitats al medi natural i restringeix l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. També s'ha prohibit l'accés a diversos parcs naturals, com Sant Llorenç del Monilobac, el Montsec d'Arès, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, les Gavarres i Montserrat. Tot i que l'ordre dels agents rurals no inclou Sant Miquel del Fai, l'espai també estarà tancat al públic per precaució.
0: I l'incendi de Sentmenat afecta també a Caldes de Montbui, va obligar a confinar diverses urbanitzacions. Ahir, però, es va aixecar el confinament de les 5 a les 7 i actualment queda en la zona del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes de Montbui, confinades. Laia de Déu.
2: Continua havent molta incertesa, com ja hem dit, i el foc continua actiu. Els moments continuen sense haver pogut tancar el perímetre i s'espera una nova jornada complicada per les altes temperatures. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes de Montbui, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, ja que a les 9 del vespre van aixecar el confinament de les 5 urbanitzacions que pertanyen a Sentmenat i Castellà. Escoltem a dos testimonis, ells són l'Arnau i la Laura i són veïns del Farell.
4: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4:30 ens vam anar a dormir, a les 6:30 ja estàvem despertes un altre cop. i avui al matí hi ha molt de fum, una mica més tranquil, tot i que òbviament pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
5: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però...
4: Bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
2: Per altra banda, el càmping Pasqualet de Caldes de Montbui, que fins ahir estava evacuat i tancat per prevenció, ahir el vespre també va emetre un comunicat on tornaven a la normalitat amb les seves activitats i tornen de nou així a doncs, fer les seves activitats normals.
0: Els pressupostos del govern inclouen la segona fase del trasllat de l'infantil i primària de l'escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac i Sant Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En la primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar a la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, a més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
7: A la Plomina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un d'infantil, un de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari, de seguida grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin, sabem que hi ha un procés llarg.
6: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
7: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern una vegada aprovat, doncs, que vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres, doncs, estar una mica així a l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament, doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha, eh? Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc fer-se masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat a la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
6: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
0: I Ignasi Planas serà el candidat de Junts per Cardedeu a les eleccions municipals del 2027. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que l'actual regidor de Mobilitat, Cultura, Salut i Promoció de la Llengua Catalana ha estat escollit en el procés de primàries de la formació, on ha obtingut un 91% de suport de la militància. Escoltem-lo.
9: És el primer cop que sóc regidor, han estat uns anys d'aprenentatge, d'experiència i de portar a terme determinades mesures i prendre decisions que realment veus que la teva feina pot ser útil. Lògicament, aquesta experiència et porta a buscar una continuïtat, a millorar la feina feta i a portar tot aquest coneixement dels últims anys doncs en un desenvolupament del nostre programa per les propers mandats.
8: El nou cap de llista assegura que interpreta el resultat de les primàries com un aval al projecte polític que planteja per als propers anys. Segons explica, la militància aposta per una proposta amb voluntat de continuïtat i de llarg recorregut, pensada per donar una resposta als reptes que haurà d'enfrontar Cardedeu en el futur. Planas insisteix que no entén el procés com una competició entre dues persones, sinó com una decisió col·lectiva sobre quin model de poble vol impulsar la formació.
9: La militància de Junts doncs, ha identificat precisament aquesta voluntat d'un projecte a mig i llarg termini, no? Una vila no ni s'improvisa ni es fa d'un dia per l'altre, sinó que necessita una projecció de futur, necessita un estil de fer les coses, necessita una manera que s'ajuntin voluntats i es prioritzi allò que realment és millor per la vila. I des de les regidories que he portat i des de la manera en què tinc d'entendre el servei públic, crec que he acreditat el poder liderar aquesta proposta des de Junts i així he rebut la resposta dels nostres associats.
8: Entre les prioritats que ja apunta de cara al proper mandat, Plana situa l'accés a l'habitatge com un dels principals desafiaments del municipi. Explica que Junts començarà ara a confeccionar la candidatura i a treballar en el programa electoral amb la voluntat de construir una llista oberta, incorporant persones amb perfils diversos i amb un projecte que, segons defensa, estigui estretament vinculat a les necessitats actuals i futures de Cardedeu.
0: Com us explicàvem avui a l'editorial, en el primer semestre de l'any, 5 persones han mort en accidents de trànsit a Osona. Les víctimes són una conductora, 2 motoristes, un ciclista i un vianant, Andreu Jiménez, del 9FM.
10: 5 persones han perdut la vida a les carreteres d'Osona en els 6 primers mesos de l'any. La primera d'aquest 2026 va ser el 31 de gener, quan un ciclista va xocar contra un cotxe a l'eix del Lluçanès, en el terme de Muntanyola. Va morir al cap d'uns dies a l'hospital. A finals de febrer hi va haver un atropellament mortal a la plaça Divina Pastora de Vic. La víctima era un veí de 92 anys de la ciutat. Aquestes dues víctimes no consten al registre que el Servei Català de Trànsit elabora cada semestre. En el cas de la primera víctima és perquè el decés va ser al cap d'uns dies, mentre que la segona va ser una via urbana i Trànsit comptabilitza les vies interurbanes. Al registre també hi consta una noia que conduïa un cotxe i que va morir després de sortir de la C-17 a l'altura de Vic el mes de maig, que és l'única conductora. També el mes de maig, 2 motoristes van morir a la BB-5301, que connecta el Vallès Oriental amb Osona travessant el Montseny. Aquestes dues morts en un mes han fet evident que el tram osonenc del Brull ha estat un punt negre. Una va xocar frontalment en una corba amb un altre cotxe, del qual va sortir ferits els ocupants, mentre l'altre va morir a la sortida de la villa. Precisament l'alcalde del Brull, Pere Medina, alertava llavors que tants cotxes com motos corrien massa a la villa i reclamava mesures de trànsit i més presència policial.
11: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit.
10: En declaracions al 9-9, Medina explica que la Crida ha tingut resposta amb l'activació del Pla Premo, una campanya centrada en reduir la sinistralitat dels motoristes. En aquest sentit, s'han fet controls policials des de punts concrets de paisà o amb uniforme.
0: I el Club Patí Voltregà ja ha tancat la plantilla de cara a la temporada vinent. Dilluns va presentar els 3 reforços per al nou curs. La incorporació més destacada és el retorn de Ferran Font, que torna a casa després del seu pas per l'Sporting de Portugal i el Barça, Andreu.
10: Després de 2 temporades al Barça, l'equip blaugrana va comunicar a Ferran Font que no comptava amb ell per la pròxima temporada. El Voltregà, el club on es va formar, el va contactar i després de setmanes de rumors, dilluns el va presentar com a nou jugador de cara a la temporada vinent. Abans, Font havia triomfat a l'hoquei patins portuguès amb l'Sporting de Portugal, club amb el qual va conquerir 3 Copes d'Europa. Prèviament, també havia destacat el Vic. Sentim-lo.
12: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit.
10: Font té clar que l'experiència és una de les principals virtuts que pot aportar l'equip.
12: Vinc a aportar tot el que sé, a aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha i anar deixant, doncs, les coses que pots aportar i intentar tornar, doncs, a disfrutar molt d'aquest esport.
10: El Voltregà també va presentar 2 incorporacions més. Joel Roma, procedent de l'Igualada, que s'incorpora al club per a les pròximes 2 temporades i arriba després de proclamar-se campió de l'hoquei Lliga.
13: Som capaços de competir per tot. Penso que tenim un equip molt ambiciós, un equip amb jugadors joves i més veteranos, que aquest Max Mix pot anar molt bé. I bueno, jo crec que estic molt il·lusionat perquè al final em van donar aquesta oportunitat. És un club històric i bueno, no podies dir que no un club com aquest i amb moltes ganes de començar, ja que sigui pretemporada, per ficar-nos els patins i que la gent vingui a animar aquí al pavelló.
10: A més, el porter format al planter del club, Xavi Urroz, també serà una de les cares noves de l'equip que dirigirà Jefa Rovira.
14: Per qualsevol nen que ha començat aquí al club i ha passat per totes les categories, doncs és tot un orgull poder arribar a formar part del primer equip i això.
10: Amb aquests tres fitxatges, el Voltregà dona per tancada una plantilla que, segons el mateix club, aspira a tot la temporada que ve.
0: El barri de l'Estalvi de Cardedeu ha fet la seva festa major particular, una de les últimes abans de la festa major del propi poble i de les més antigues de la vila. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que aquest barri, nascut arrel de les famílies que van venir d'Andalusia a mitjans de segle, ha esdevingut un dels més familiars i amb més comunitat d'aquí del poble. Un petit poble, precisament, durant moltes èpoques, dins d'aquesta altra vila. Així doncs, just ara ha acabat de fer la seva festa major, que ha omplert una de les places més emblemàtiques de gom a gom. Escoltem a Daniel Benaiges, president de l'Associació de Veïns de l'Estalvi.
15: El divendres, una nit de disco, la qual estem molt satisfets de la gent que ha vingut, i és pràcticament l'única novetat, a més de que tornem a repetir després, des de la pandèmia, que no podíem fer Guerra de l'Espuma, doncs avui dissabte la podem tornar a repetir.
8: Aquest any, igual que en anteriors edicions, la festivitat ha estat marcada pel caire familiar, on algunes persones han descobert activitats que desconeixien i que en moments com ara d'onada de calor han significat un salvavides per apaivagar la calorada. Patricia Morante n'és una d'elles.
16: Bueno, és com total sorpresa, perquè no ho sabia que hi havia això, i la rebem pues, amb il·lusió, no?, que facin coses per nens, ara que fa tanta calor, doncs la festa de l'espuma i que estem aquí al carrer, molt guai. Bé, molt bé la proposta.
8: No obstant, també ha hagut temps pels clàssics, com ara la competició de tenis taula amb un caire de memorial que repeteix any rere any. Joaquim Mazcón ens ho explica, president del tenis taula Cardedeu.
17: Ja fa diversos anys que fem el memorial Alfons Serrano. Alfons Serrano va ser el primer president del club, que es va fundar l'any 2010. Per tant, ja té uns 16 anys de vida, aquest club. I aquest torneig popular del barri de l'Estalvi també es fa en commemoració de la seva memòria.
8: Així doncs, uns dies de poble i comunitat on famílies senceres han fet cap fins al carrer i les places, fet dels seus propis espais les seves particulars festes majors.
0: I Centelles es prepara per convertir-se en un nou punt de referència del cinema en format curt. Aquest cap de setmana arrencarà el Festival Internacional Centelles en Curt, una nova cita audiovisual que vol impulsar el talent emergent, promoure la creativitat i apropar el món del curtmetratge al gran públic. Andreu Jiménez.
10: Pot el cinema convertir-se en una eina per unir persones? Amb aquesta premissa neix el Festival Internacional Centelles en Curt, una nova cita dedicada exclusivament al curtmetratge impulsat per l'associació Clamor per Uganda. L'objectiu és convertir Centelles i la comarca d'Osona en referents culturals de l'àmbit audiovisual amb la implicació de les entitats del poble. Així ho expliquen la codirectora i presidenta de l'associació, Isabel Roma, i l'ajudant de direcció, Imma Puigdomènec.
18: A través de la cultura, doncs, es pot ajudar, es pot col·laborar, podem donar el nostre granet de sorra a conflictes. Nosaltres estem, doncs, a Uganda, però es pot fer per Palestina i per les 56 conflictes armats que hi ha avui en dia al món, perquè no és el meu festival, hi ha el Festival de Clamor. Volien que fos un festival a Centelles, de Centelles i per Centelles, i de la comarca, lògicament, perquè hi havia un ninxo que no hi havia cap mena de festival com aquest.
19: Algunes de les entitats, com ja sabeu, teniu un paper molt important en les gales, i d'altres, doncs, ens han ajudat i molt, doncs, fent difusió i del festival i donant-te-la a conèixer.
10: El festival aposta pel curtmetratge perquè vol reivindicar un format sovint oblidat dins el sector audiovisual i donar-li el protagonisme que mereix. Santi Canyedo és el director audiovisual.
20: No es premia un director per un curt, no es premia un equip de producció per un curt. Són els grans oblidats. D'acord? No es parla d'animació, un director d'animació o l'empresa que ha fet l'animació, no. Anem al llargmetratge. Però clar, evidentment, el curt és el que queda ja desplaçat. Si vols sentir en curt, neix per quedar-se. Una primera edició que ja ha situat Centelles en el mapa del cinema de format curt.
10: En aquesta primera edició s'hi han presentat més de 170 curtmetratges d'arreu distribuïts per algunes de les principals distribuïdores del sector. Després del procés de selecció, un jurat d'àmbit estatal n'ha escollit 40 que es projectaran al llarg de tota la jornada de dissabte. El festival arrencarà divendres a les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià amb una gala inaugural i catifa vermella presentada per Montse Armengou i Fina Brunet. També hi participarà el director Dani Feixas i s'hi lliurarà el Premi d'Honor a Esteve Rovira. La programació continuarà dissabte amb activitats per al sector productor audiovisual, concursos de guions i les projeccions dels curtmetratges seleccionats. El festival es claurà diumenge amb una matinal infantil i la gala del lliurament dels Premis Cerdà.
0: I Ripoll serà la capital de la Sardana 2028, Isaac.
6: Ripoll ha estat designada com la capital de la Sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la Sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la Sardana. El coordinador de la capital de la Sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
1: La capital de la Sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, s'encerti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
21: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
22: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
6: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roura.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
23: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
24: Hola, bon dia. Avui entrem en el que és el pic d'aquesta calor, d'aquesta onada de calor. Avui serà el pitjor dia. Estem ja amb unes temperatures mínimes altíssimes. Ha fet molta calor aquesta nit. I jo ja no sé gairebé ni què dir, perquè és que la situació és realment molt complicada. Estem amb una onada de calor, jo crec que serà bastant històrica. Ahir es va arribar als 43,7 graus a Vinebre, i en moltes poblacions va superar els 40 graus. I avui, en moltíssimes poblacions, moltes més que ahir, superaran aquests 40 graus. El perill de foc és extrem a moltes zones de les nostres comarques, i tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya de perill molt alt per altes temperatures. En definitiva, el dia d'avui jo crec que gairebé passarà història, perquè pot ser històric amb les temperatures que tindrem, i tal i com està el panorama, pinta molt complicat el dia d'avui en molts sentits. Ahir hi va haver algunes tempestes a la tarda, que va ser la novetat del dia, i avui es poden tornar a pluir. Algunes tempestes a la tarda, molt puntuals, a la zona del Pirineu, que és l'únic element destacat d'aquesta tarda, l'única novetat que es pot produir durant aquesta tarda. Poca cosa més a destacar, a part d'això, d'aquest dia històric, aquesta onada de calor que estem tenint a sobre, i que ja serà realment molt important el que passarà el dia d'avui. Això és tot. Moltes gràcies, que tingueu un gran dimecres. Adeu.
23: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Intentarem resguardar-nos de la calor aquests dies que no es pot estar gaire bé pràcticament a fora. Nosaltres, després de la publicitat, com sempre, tindrem les entrevistes del dia i acabarem avui també amb l'última secció dels Solidaris amb la Laura Serrat. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Hola, Ona, bon dia.
3: Som dimecres, anava a dir, no tenim nova edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès, però
4: falten
3: sí que...
4: Falten dos dies encara.
3: Exacte. Començarem, Andreu, per la portada de La Vanguardia.
4: Doncs mira, avui les portades no les tenim actualitzades. Vaja, sé per on.
3: Vaja, sé per on. Cert que no les podem comentar.
4: Les trobarem.
3: Les trobarem.
4: Per una altra fórmula les trobarem. Ara... la web, perquè la web ho expliquem, la web com sempre
3: expliquem com funciona, sí.
4: Doncs clar, hi ha dies que normalment sempre estan actualitzades, les porten al dia, però avui de moment no les han actualitzat, per tant, mira, ja tinc la dels diaris espanyols, en aquest cas també la del periòdico, per tant, si vols podem començar a parlar del periòdico.
3: Comencem a parlar del periòdico, Andreu, exacte.
4: Que avui el que llegim és: Catalunya revisarà les franges que protegeixen del foc les urbanitzacions. La zona de seguretat de 25 metres és insuficient en molts casos en incendis de sisena generació. Un 50% dels municipis obligats a tenir preparada aquesta eina perimetral no la tenen. Uh-huh. I a la imatge es veu a Jorge Azcón, el president d'Aragó, ahir en l'afterwork del periòdico, que sense trencar la proporcionalitat seria bo que hi hagués un plus de governabilitat. Això en unes declaracions del president de l'Aragó, on el que va dir és: aquest país necessita una reforma electoral amb un pacte PP-PSOE. Mm-hmm. Pacte, doncs, que la veritat no, a la majoria de comunitats autònomes no s'està produint, ja que és o pacta el PP amb Vox o el PSOE acostuma a pactar amb altres partits de, doncs, com Suma, mm-hmm, o Podem.
3: Seguim ara, Andreu, si vols, per la portada del diari.
4: Tenim la del País.
3: El País.
4: Que el que hi hagi més, Le Pen serà candidata, tot i que hagi estat condemnada per corrupció. La líder ultra incompleix la promesa de renunciar a les urnes a França si el tribunal li imposava una tovillera electrònica. I a la imatge es veu a Marine Le Pen sortint ahir dels jutjats de París després de conèixer la seva condemna. Uh-huh. I també un altre titular que destaca avui la portada del País. Doncs hi hagi Donald Trump, tensa la... Ara em sortirà...
3: Les amenaces?
4: No, la
3: cimera.
4: La cimera, això. La cimera de l'OTAN amb més amenaces sobre Groenlàndia. El president dels Estats Units torna a criticar els seus aliats, només aterra a Turquia.
3: Uh-huh. Doncs, Andreu, si vols, ara seguim per la portada de El Mundo. No sé si el tenim, El Mundo.
4: El Mundo, no. Aquí no la tenim.
3: Doncs seguim per La Razón.
4: La Razón, que avui el que llegim és: Moncloa activa el pla per la condemna de David Sánchez. Tota la maquinària política i mediàtica treballa ja per combatre el cop judicial que espera que sigui imminent. La setmana que ve serà decisiva. El govern tem la consolidació dels nexus entre les diferents causes. Uh-huh. I es veu a Pedro Sánchez, on ahir va ser rebut per la ministra turca en aquesta cimera de l'OTAN, on l'hem comentat ara a causa de que Donald Trump s'ha mostrat molt crític, i bé, doncs Pedro Sánchez, el fet de que Espanya formi part d'un dels països de l'OTAN, doncs també ha assistit en aquesta cimera. I La Razón també destaca que Le Pen confirma que aspirarà a l'Eliseu per quarta vegada el 2027, i la justícia rebutja el camí a la líder ultra al rebaixar la seva pena, però no destaquen que, com hem vist en el diari El País, que El País comentava que Le Pen, si fos condemnada, doncs plegaria. Uh-huh. I aquí La Razón ja veiem que no.
3: I acabem per el diari de la BC, tot i que, si vols, he trobat dues portades, la del Mundo i La Vanguardia.
4: Perfecte. Doncs comentem la de la BC ara que la tenim aquí.
3: Exacte.
4: Els contactes de Leire Díez amb els càrrecs obren la via per imputar el PSOE. El comandament de la Guàrdia Civil, Rubén Vilalba, declara com a testimoni davant del jutge que la lampista li oferia un ascens i que parlava per ordre dels de dalt. Mm. I a la imatge es veu Pedro Sánchez arribant a Turquia. Mm.
3: Doncs, Andreu, si vols, he trobat les portades de per exemple, comencem per la de La Vanguardia, on el titular és: Le Pen serà també candidata a PES, encara de la condemna per malversació, la líder del reagrupament nacional insisteix a la seva innocència i recorreix al Suprem per evitar el collaret, bueno, en aquest cas seria el collaret, ara mateix no sé com es diu, el del turmell?
4: La sí, com la mena de pulsera. Que,
3: sí. Sí, electrònica, per no haver de marxar del país, i es veu una imatge on es veu Marine Le Pen. I per l'altra banda, una cosa que no hem comentat perquè no hem pogut comentar-ho, és es parla sobre l'esvoranc per l'obra que va obligar a desallotjar 93 pisos a Barcelona, una obra, recordem, del metro.
4: A la zona del Putxet.
3: A la zona del Putxet, i explicava això, que els veïns doncs tenen por de que es repeteixi un esfondrament com el del Carmel del 2005, i la imatge doncs es veu els tècnics treballant com poden solucionar aquest esvoranc. I també tenim la portada del Mundo, si la vols comentar.
4: Jo no la tinc,
3: jo sí que la tinc.
4: Comenta-la tu.
3: Per jo altra no banda, el titular del Mundo, ens indica Vox explica la seva relació amb el PP després de donar com un gir amb Feijó, amb la mano tendida, no sé com...
4: La mà estesa.
3: I llavors, imatge principal, doncs Trump... també fa un esvoranc a l'OTAN amb un atac a Dinamarca i a la Unió Europea, i doncs es veu a la imatge el president Donald Trump amb una altra persona, amb el seu homòleg, que ara mateix no sé com es diu.
4: De Turquia, Erdogan?
3: Sí, exacte. No, no sé com... No puc llegir perquè tinc una miqueta de miopia. En fi, unes portades avui, Andreu, una miqueta accidentades,
4: sí,
3: però bé, com sempre...
4: Ho hem tirat endavant.
3: Ho hem tirat endavant
4: amb el material que teníem.
3: Exacte. Doncs aquestes són les portades, Andreu, i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
4: Fins ara, Ona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen gairebé 100 minuts de 2:15.

0: aquests dies tenim el medi ambient al punt de mira, així també com la gestió dels espais naturals, així que precisament en això és el que posarem avui l'èmfasi en aquesta propera entrevista, no, Enric?
1: Doncs sí, Ona, així és. De fet, parlarem amb la coordinadora per la salvaguarda del Montseny, qui des de la seva creació vella per un parc natural que dia rere dia rep agressions. Així que ells dia rere dia també fan mans i mànigues per protegir un espai que està cada cop més prostituït. L'última acció que denuncien és la tala d'una verneda que ha causat un dany irreparable a la zona del Molí de la Llavina. No obstant, són molts els fronts que tenen oberts. Així que anem cap a conèixer i saludar la Rocío, membre de la salvaguarda del Montseny, perquè avui hi ha molta teca i molt per explicar. Tant de bo no fos així. Rocío, molt bon dia, benvinguda i, de fet, ben tornada al territori 17. Com estàs?
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
1: A vosaltres per poder ser enmig de tantes coses. Primer de tot, Rocío, girem una mica la vista enrere perquè potser algú de comarques llunyanes no us acabi d'ubicar. Quan va néixer i per què la coordinadora per la salvaguarda del Montseny?
2: La coordinadora va néixer l'any 86, es va formalitzar a l'any 87 per lluitar contra una línia elèctrica que es volia fer creuant completament el Montseny, una línia d'alta tensió. Es diu la coordinadora perquè el que intentem és agrupar diferents grups de lluita, perquè al final tu has de lluitar al territori. Estem parlant de tot el parc natural, això implica que el que és necessari realment és lluitar-hi mas a mas, riera a riera i municipi a municipi. Tenim alguns grups en alguns municipis, el més fort, que realment és ja una entitat germana com és Aigua Clara, ja cau a la selva, i aquesta és la idea, s'ha de lluitar exactament a les zones que tu coneixes i trepitges cada dia. Intentem coordinar tots aquests esforços.
1: Llavors són diversos grups, associacions de suport o també pot venir gent individual a afegir-se a la causa i poder-vos donar un cop de mà?
2: Totalment, oberts, completament, sempre. Tenim el nostre correu, tenim la web, també allà trobes la manera de contactar-nos. Hi ha gent que només ens explica doncs, un problema que ha passat, com aquest que has comentat de les... Bueno, no, en aquest cas es va posar en contacte directament amb un membre de la Junta de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny. Ens van enviar vídeos, ens van enviar fotografies, vam anar a visitar-ho i a partir d'aquí vam iniciar les gestions. Per nosaltres les gestions, la primera és parlar amb el parc, amb el director del parc, Xavier Navalons, i també a partir d'aquí vam demanar un pla de gestió que hauria d'estar al centre de propietat forestal i que sí, que ens van enviar, vam trobar i ens van enviar, i amb el qual estem totalment en desacord.
1: Perquè, de fet, per posar un petit incís, explica'ns, ara entrem just en matèria, amb el tema del Molí de la Llavina, però quines peculiaritats té, perquè segurament hi ha molta gent que ho desconeix, el Parc Natural del Montseny. De fet, si no vaig errat, aproximadament un 80% de la seva extensió pertany a particulars, no? Això també ho deu fer difícil a l'hora de lluitar.
2: Estan enmarcats en diferents associacions de propietaris i hi ha diferents associacions de propietaris amb les quals també pots tenir una conversa diferent, això no ho neguem, i altres que són propietaris particulars i que fan la seva feina. Molts d'aquestos, perquè existeix el Consell Consultiu del Parc, el qual engloba entitats, associacions, propietaris, cinegètiques, ecologistes, que realment som nosaltres, de Pana també està el Consell Consultiu, i després està la Junta Rectora. Totes aquestes entitats tenen interessos diferents, hi ha interessos econòmics de diferent calibre, és a dir, està desgraciadament a l'interès de l'ús públic per fer servir hostaleria, també està a l'interès de la ramaderia, el de la silvicultura, que indiscutiblement és el que creiem que s'ha de dedicar a l'espai natural del Montseny, al parc natural. El problema està en que alguns cops com es porta a terme aquesta feina, no? És a dir, quan els interessos econòmics primen sobre la preservació de la biodiversitat. És un parc natural i aquesta és la seva funció, la preservació de la biodiversitat.
1: I ara sí, davant de tot això, explica'ns què ha passat al paratge del Molí de Llavina, perquè bé, va ser una cosa que ha sorprès molt, no?, a totes les persones que ho han conegut.
2: Vale, Et comento, aquesta zona està a dalt de la Tordera, del riu de la Tordera, vale? La zona a prop de les capçaleres, per sobre, al municipi de Montseny, una mica cap per sobre. Llavors, què és el que passa? Passejant, una persona es va trobar amb tots aquests troncs d'averns i, bé, es va posar en contacte amb nosaltres i vam anar a mirar-ho, vam averiguar què és el que havia passat. Hi ha una antiga teoria totalment desbancada científicament, i que és que si tu tales arbres, la idea està és que sortiran nous arbres joves amb més força. Això és cert si estem parlant d'un arbre, dos arbres que ja estiguin morts. Aquest espai que han deixat permet que creixin nous exemplars. També els pots talar, tu pots fer una tala selectiva. Altra cosa és arrasar amb un bosc de ribera. Un bosc de ribera, especialment com és la Verneda, és un hàbitat d'interès general, d'interès de conservació, està protegit per la Unió Europea. I per què s'ha de conservar? Perquè les rieres també actuen com a tallafocs. I en aquest moment que estem parlant d'un dels greus problemes que tenim avui mateix a Catalunya amb tots els incendis, després parlarem d'un altre problema que tindrem d'aquí uns mesos, en el cas dels incendis, les rieres i els seus ecosistemes de ribera funcionen com a tallafocs. El talar tot aquest arbrat, tota aquesta massa arbòria, que realment és de tipus centroeuropeu, perquè el que distingueix el Montseny és tots els diferents ecosistemes que tenim aquí. Llavors, aquest ecosistema húmid de les rieres és de tipus centroeuropeu pel fet de que conserva aquesta humitat. Si les copes dels arbres estan protegint el sol, a l'haver-ho talat, primer que queda ara ja un substrat que permetrà l'entrada de bardissa i altres plantes afins. Això són unes plantes molt més mediterrànies, una idea de planta molt més seca. No durarà temps a la crescuda de nous verns. Sí, esclar, podrà créixer algú, però sobretot tindrem un bosc regular, perquè s'han talat tots, haurà de créixer alhora. La biodiversitat creix quan tens un bosc divers, i això és el que necessitem. I per això això és un hàbitat d'interès comunitari, la Verneda, perquè la seva protecció ens afecta a tots. La protecció d'aquests ecosistemes, després, a la gent que viu a la plana, els necessita, perquè si no, és quan venen els incendis. I llavors ens espantem perquè l'espai natural s'ha incendiat.
1: Al cap i a fi seria sentit comú, no?, amb una cosa tan senzilla, i com costa de trobar amb la gent que fa aquestes accions. Ara ja per anar acabant, explica'ns què teniu pensat, què es pot fer davant d'això. El mal, evidentment, ja està ocasionat, però com es pot d'alguna manera dur a terme ara alguna acció potser per millorar aquesta zona, o si hi hauran multes, o si hi hauran algunes accions, denúncies, etc.
2: No podrà haver ni multes ni cap acció, perquè tot això estava permès pel Centre de Propietat Forestal. Malgrat que aquest centre havia rebut un avís rebutjant aquesta gestió del Servei de Flora i Fauna de la mateixa Generalitat. És una contradicció en els seus termes que un organisme accepti el que un altre organisme de la mateixa casa accepti, rebutgi, perdona, però s'ha fet, és legal. Hi ha plantejada una altra tala, encara més gran, una mica més a dalt, ja a la zona de piscines del Montseny. És una tala molt perillosa en el sentit de que aquesta encara es carregaria molta més flora típica de la zona. Realment aquí tenim un tipus de falguera real que és l'única que es conserva a tota Catalunya. I parlo d'això, sempre de boscos molt humits. També hi tenim un tipus de molsa, un altre cop una espècie botànica molt pròpia d'un bosc humit i que pot desaparèixer en el cas d'aquesta tala. Aquesta es faria en l'any 29 i ja està aprovada. Però, per altre cantó, en aquest moment estem en la gestió i en la redacció del Pla de Protecció del Montseny, que, com saps, des de l'any 16, el pla que es va anul·lar, el pla de protecció que teníem, estem amb una protecció només de l'any 77, un moment quan no teníem canvi climàtic, no es parlava de tots aquests perills. En aquest cas en concret, segons el director del parc, en Xavier Navalons, s'ha signat un conveni de custòdia amb el propietari, però és un conveni de bona voluntat. Les nostres referències al propietari de Can Bessa no han sigut molt exitoses en general, les relacions ni amb el parc ni amb nosaltres. Amb la qual cosa, un acord de bona voluntat, creiem que no és suficient. Creiem que realment en aquest pla de protecció hauria de preservar tots aquests hàbitats d'interès comunitari, sobretot a les rieres. I aquesta és una cosa que ens preocupa moltíssim. En un moment donat, durant la redacció d'aquest pla, les primeres redaccions, s'havia parlat d'una protecció a les rieres del Montseny de 25 metres a banda i banda. A l'última reunió del Consell Consultiu ja es va dir que aquesta era una protecció de paraula, que només es protegiria el que és el domini hidràulic i l'àrea de servitud.
1: Doncs, Rocío, sí, ens quedem amb això, se'ns està acabant el temps de l'entrevista, però des d'aquí volem emplaçar que la gent us conegui, que la gent faci cap a la coordinadora, que us busqui per internet, a la vostra web, que es pugui posar en contacte per assabentar-se, perquè realment són moltes les agressions que es fan al Parc Natural del Montseny i de les quals moltíssima gent desconeix. Segurament si tothom sabés el que s'hi fa, doncs moltes d'aquestes no es durien a terme. Així que, escolta, quedem emplaçats per una altra entrevista més endavant. Aquesta temporada no podrà ser, estem ja a l'última setmana, però ens veiem a la propera. Molta sort, força, per seguir lluitant en aquest parc que tots estimem.
2: I moltes gràcies per l'espai i pel temps. Adeu.
1: A vosaltres.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. I ara ens anirem cap a Caldes de Montbui, on, si tot va bé, aquest dissabte se celebrarà la 32a edició de l'Escaldàrium, la festa del foc i de l'aigua. Per fer-ho parlarem amb les codirectores d'enguany, la Gemma Badia i l'Arènia Díaz, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, bona, doncs sí, estic aquí amb la Gemma Badia i l'Arènia Díaz. Elles són codirectores de l'Escaldàrium i bé, avui ens endinsarem una mica en aquest món de l'espectacle del foc i de l'aigua de l'Escaldàrium, que se celebra d'aquí ben poc. De fet, dissabte mateix tindrà lloc a la 32a edició de l'Escaldàrium. Abans de res, donar la benvinguda a la Gemma Badia i a l'Arènia. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
5: Hola, bon dia.
3: A veure, primer de tot, Arènia, abans de res, per a aquella gent que encara no sàpiga què és l'Escaldàrium, de què va això?
5: L'Escaldàrium és una festa única que fem a Caldes, on hem volgut explicar per què tenim aigua termal al poble. I ve lligat una llegenda en què en el seu moment va haver una lluita entre el cel i l'infern, el foc i l'aigua, que es barallaven, i no va guanyar ningú, sinó que de tota aquesta gran lluita va sortir l'aigua termal, que ara avui en dia utilitzem, que cura, que crema.
3: I, clar, aviam, en aquest Escaldàrium, per qui no ho sàpiga, hi han danses. Quantes danses hi han?
4: En total són 9 danses, 3 danses d'aigua, 5 de foc i una dansa que hi ha foc i aigua.
3: Vale, i aleshores, com funcionen aquestes danses? Què es fan aquestes danses? Quin significat tenen o què onda?
4: Doncs aquí es van intercalant danses de foc i d'aigua perquè, com bé ha dit l'Arènia, representa una batalla, una lluita entre les forces del bé i les forces del mal. Les forces del bé, bàsicament, és el cel, que hi ha tempestes. Les forces del mal són, doncs, bàsicament, foc, i això és, bàsicament, el que fem nosaltres, que som els diables de Caldes, som els que, a través de diferents artilugis, personatges, anem presentant aquestes danses de foc, no? Comença amb les bruixes i els esbirros, perquè doncs aquí a Caldes van executar 13 dones acusades de bruixeria. Han fet servir doncs aquest personatge, que és una mica el personatge terrenal que reencarna l'infern, no? Que són les encarregades d'obrir les portes de l'infern. A partir d'aquí doncs hi ha una tempesta, després anem amb diguem-ne que aquesta dansa de les bruixes, el salt de les bruixes, acaba amb la invocació de Lucifer i Diablesa. Ells sí que són els encarregats d'obrir les portes de l'infern, i a partir d'aquí doncs la següent dansa de foc és un pali, fent servir, no, aquell pali per on van els papes i demés, doncs fent una mica aquesta burla, que ja sabeu que els diables són una miqueta així, doncs hem fet un pali de foc, un pali que escup foc per tot arreu, i aquí doncs es representa com un exèrcit de diables, no? Llavors hi surt la godra, que és la bèstia d'aquí Caldes, hi ha la bèstia infernal a tope, després hi ha una altra tempesta, després hi ha el ceptre de foc, que és un artilugi meravellós, és un paraigües, bàsicament, que un paraigües que en lloc de tapar-te de l'aigua, doncs treu foc, amb tots els diables que van al voltant. Tercera tempesta, i aquí és el que deia l'Arena, aquí no hi ha ni vencedors ni vençuts. A l'orgia final el que passa és que s'ajunten els dos elements, tant el foc i l'aigua, i creen un element nou, l'aigua termal. És una aigua, però que és calenta. I és una aigua que, tot i sortir d'una batalla, una cosa dolenta, és una aigua bonica perquè cura, perquè guareix.
3: Clar, i ara em parlàveu també de l'aigua. Qui s'encarrega? Vull dir, al final no només organitza diables, sinó que també hi ha més gent involucrada en tot aquest escaldàrium. Quins elements o quines entitats hi ha involucrades?
5: Aquí la feinada principal és el que direm la comissió escaldàrium, on ens ajuntem totes les entitats que fem que tirin davant l'escaldàrium. Nosaltres estem parlant des de la pota, diguéssim, de diables, que seria el foc, però llavors també tenim la pota de l'aigua, que són els bombers de Caldes, que són els encarregats de representar el cel. Després també tenim una pota molt important, que són els músics, que bàsicament és una festa única també perquè té la seva música especialment feta només per aquesta festa. I després tenim la forca, que són les encarregades de fer l'actuació teatral i l'explicació de què va passar amb les dones a nivell històric, que ho fan el dia abans, que és el judici de les bruixes. I llavors, finalment, conjuntament, com que tota aquesta feina ho fem amb l'Ajuntament, també és una altra pota de la comissió. Llavors, portem tot l'any i ens seguim reunint perquè tothom faci la seva feina, ens organitzem i perquè així surt aquesta festa tan ben parida.
3: Clar, i ara en parlàveu, un any. Sí, ho esteu organitzant a un any vista, perquè, vull dir, per la gent que vingui aquí, ells només veuran l'espectacle, però realment, què implica organitzar una festa com l'Escaldàrium?
4: És molta feina. Com bé dius, és un any. De fet, és que ja acabem l'Escaldàrium, s'acaba doncs cap a la una i pico. Doncs nosaltres ja estem pensant en què podríem haver millorat, què podria haver sortit millor, no sé què. I després ja comencen les valoracions. A les valoracions, doncs evidentment valorem tot com ha anat, i ja a partir de, sí que fem unes mini vacances, podríem dir, a l'agost, però al setembre, que a més se'ns ajunta amb la festa major, ja comencem a reunir-nos amb la comissió Escaldàrium per començar a arrencar temes que s'han de tancar doncs, amb una certa antelació. Després, el que són els assajos forts comencen al maig. Bueno, de fet, això nosaltres, perquè jo sé que la Forca comencen a treballar molts mesos abans amb els textos, amb els guions, amb els personatges. Vull dir que realment sí, és un any de feina sencer. Sí, sí.
3: Com d'important és que hi hagi música en directe a l'Escaldàrium?
4: És fonamental, o sigui, l'Escaldàrium en si, la festa de 12-1, són tres potes, com deia l'Arènia, és el foc, és l'aigua i és la música. No es pot entendre l'Escaldàrium sense la música en directe, és que està fet expressament per aquí, és escoltar la primera nota i posar-se de la pell de gallina, és veure el Ramon a dalt de l'escenari, tots els músics, i és com si fossis a casa. Vull dir, és impossible l'Escaldàrium sense la música. De fet, l'any passat va ploure, volíem fer l'Escaldàrium, el vam haver de fer sense la música en directe, i és una cosa que tenim aquí l'espina clavada i que desitgem molt fort que aquest any doncs, no passi el mateix perquè pugui tornar a ser l'Escaldàrium de sempre, no? És imprescindible.
3: I... Però a part, us ajuden d'alguna manera el fet de tenir música en directe, per exemple, a l'hora de la pirotècnia o de l'aigua, per exemple?
5: Sí, és molt important destacar que la música i la pirotècnia estan quadrades perquè encaixi tot el foc amb els ritmes canviants de les cançons. Llavors, a part de que el Ramon ve a estudiar-se molt bé tots els moviments, ell és el que està més atent, perquè si pel que sigui veu que la godra tarda més a arribar, que nosaltres anem tard per fer alguna cosa, ell fa que quadri. Llavors, en principi, és que és l'essència. Si no hi ha aquesta música, no tindria sentit la festa. Diem la festa del foc i de l'aigua, però és que el títol és i la música sense ella no és el mateix.
3: I ara tornant una mica, abans m'heu parlat de que teniu plans B. Quins són aquests? Quins plans B?
4: Doncs hi ha moments que no podem tenir un pla B, justament perquè l'Escaldàrium s'ha anat professionalitzant molt i com bé deia l'Arènia, hi ha moltes danses, o pràcticament totes, són enceses elèctriques. L'elèctric, si no s'encén, no hi ha manera de... O sigui, si el pali no s'encén, no tenim pla B. Això per començar. Hi ha altres coses que sí que podem salvar d'alguna manera. Per exemple, imagina't que de sobte, en el salt de les bruixes, que és la primera dansa, mentre les bruixes estan cremant per aquí al mig, les cascades s'encenen abans d'hora. Doncs tenim un pla B, per adaptar-nos en aquest canvi, no? Pues que invertim l'ordre i que les bruixes surtin després. Fem un peron entre mig, o sigui, hi ha diverses opcions. La godra que no s'encén, que això ens ha passat un any, que de sobte, això és boníssim, perquè és que un any va ser... No, és boníssim perquè... No és...

0: La Godra és de les que diem, no, si no funciona, anem amb calma, la revisem i hem de fer que cremi. Igual que deia la Gemma, que potser el pali és com mostres, doncs mira, no s'encén, la Godra sí que és un essencial de, mira, hem de fer el que sigui perquè surti. Perquè és que si no surt la bèstia de foc de la colla, no té sentit aquesta lluita, ens guanyarà el cel.
1: Totalment, clar, i ara, ja per anar tancant, clar, aquí hi haurà molta gent a la plaça de Font del Lleó. Bueno. Consells de seguretat? Per qui vulgui venir o coses que han de saber?
2: Primer de tot, que hi ha una zona... Bueno, primer de tot, tots els consells de seguretat estan penjats a la pàgina web de l'Escaldàrium. A més, són molt pesats i durant les hores prèvies a l'Escaldàrium hi ha una veu en off que va explicant de forma molt pesada, en bucle absolut, totes aquestes normes de seguretat, que són, per exemple, hi ha una zona de foc delimitada, si tu no et vols cremar, no t'hi posis aquí, queda't fora, queda't una miqueta més apartat. Hi ha tres sortides de bruixes que també s'han de respectar perquè és l'únic moment on el foc surt d'aquesta zona de foc, no? Més coses, per exemple, la forma com anar vestit. Encara que hi hagi aigua, que es tiri aigua, no es pot venir amb xancletes i banyador, no és la idea. Tu has de venir vestit de foc, amb tot el que comporta, barret, roba de cotó, ben protegit, si pots inclús ulleres de protecció, tot el que comporta anar doncs, en un correfoc, per exemple, i després quan arriba l'aigua no t'ho treus, et quedes vestit a dintre i et mulles amb la roba. De fet, l'aigua també és un protector, no? Quan arriben les demés danses et mulles i et cremes menys. Una altra cosa, si entres a la festa... t'hi quedes a dintre. No fas això de ai, és que a mi només m'agrada l'aigua i per tant entro i surto, no? Perquè això fa que es creïn avalanxes, que es puguin crear avalanxes de moviments a dintre de la plaça. I si ho fas, conèixer molt bé la festa i saber en quin punt de la plaça doncs és més fàcil de fer. Però sempre recomanem si entres, a tope. Bàsicament.
0: No, i per afegir, a més, nosaltres tenim publicades les explicacions de com funciona cada dansa i hem fet prèviament un assaig que l'obrim al poble per explicar com funciona. Llavors també demanem al públic que s'aprengui una mica les danses, perquè si van al paraigües el que necessitem és que la gent giri cap a una direcció, el més segur és que tothom vagi en aquella direcció i no es creï corrents contràries. Si en el pali el que demanem és que es passi per sota en una direcció concreta i es doni la volta, la gràcia és que es faci, perquè si no la gent fa taps i aquí hi ha espans i a vegades és on hi ha més ensurts. Llavors sempre estem explicant totes les danses perquè la gent sàpiga per on ve el foc, perquè no s'espanti més del compte, per on marxarà, per on, o sigui, tot el per on passa. I venir als assajos a vegades ajuda molt, com avui l'assaig general, perquè veus per on sortim i per on anem. Llavors, si tu no t'agrada gaire, saps on col·locar-te per no estar tan a prop de l'alfoc. I si sí, ja saps on anar. O sigui, més clar, jo crec que no ho podem deixar.
1: I per tancar, què voleu que s'endugui la gent si ve a l'Escaldàrium? Què s'endurà? Una frase, molt curta.
2: Que la nit envaeixi el món, jo diria.
0: És que no hi ha una altra frase que descrigui l'Escaldàrium.
1: Doncs amb això acabem, que la nit envaeixi el món, gaudiu molt de l'Escaldàrium i moltíssimes gràcies per estar aquest matí. Al Territori 17 hi ha una codinenca, Gemma i Arènia.
2: Moltes gràcies, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, ens veiem a la plaça.
3: Ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

del 1996 i el grup del dance pop britànic va publicar aquesta cançó que va formar part de l'àlbum Space. Aquest tema és la cançó de les més famoses de les Spice Girls, ja que és la més representativa i també la que ha tingut més èxit dins les llistes de cançons

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. No us ho vaig explicar, però dilluns la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser va quedar interrompuda degut a una incidència a la infraestructura des de primera hora del matí. Arrel de la incidència es va oferir servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Aquest dilluns, precisament, Rodalies recuperava el servei ferroviari de la línia R3 entre Puigcerdà i Ribes després que haguessin acabat les obres de millora de l'últim tram de la xarxa per al temporal Harry del passat mes de gener. Déu-n'hi-do el que s'ha trigat a recuperar aquest servei i déu-n'hi-do que el primer dia les coses ja no funcionin. I més a més, sabent que aquest dilluns era totalment necessari que el tren funcionés, ja que era un transport indispensable per a fer rutes alternatives, ja que recordem que per les nostres comarques va passar el Tour de França i per tant hi havia talls de carreteres tot arreu. De fet, aquests talls també en certs moments van impedir fer els serveis d'autobús, ja que hi ha part de la línia que estava tallada i per tant, doncs, s'havia d'utilitzar el bus per anar d'un lloc a l'altre i no es podia perquè les carreteres estaven tallades. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Ara sí, és que, mare meva, es nota que estem acabant Territori 17, que comença l'estiu.
3: L'estiu ja ha començat, no t'equivoquis.
2: És veritat, perdó. Que anem amb pilot automàtic ha sigut, per exemple, un exemple. En fi, Andreu, passa alguna cosa? Hi ha alguna novetat pel que fa als transports? Explica'ns.
3: Doncs mira, sí, que des del 7 de juliol el servei ferroviari restablert entre la Garriga i la Tor de Querol, per tant, bones notícies, funcionen els trens.
2: Ai, per fi, hem acabat
3: des de la Garriga,
2: temporada Territori 17 que funcionava.
3: Era el gener,
2: exacte.
3: Havia de ser el gener només. Aquests trams que havien d'estar reparats, per tant, ja funciona tota la línia. I un compte d'X li pregunta a Rodalies: Rodalies, per què el tren 35.523 va amb 20 minuts
2: de retard?
3: Amb 20 minuts i pujant de retard. I li respon: bon dia, des del compte Rodalies. Bon dia, el tren circula amb demora i pot romandre aturat més temps de l'habitual per causes operatives. Doncs ja veiem que els trens van, però van com van.
2: Mira, ara estava pensant una cosa. Sort que les relacions d'amistats i de parella no funcionen com la relació amb el tren i els passatgers. Perquè, clar, li acaba de fer una finta a Rodalies, aquest pobre home que deu estar desesperat. Per què no li passa el tren?
3: Ja sabem.
2: I la seva excusa és per causes operatives. Doncs esperem que això a les relacions humanes no sigui el mateix. En fi, Andreu, veurem si aquest divendres farem una última actualització dels transports.
3: A veure com està.
2: A veure com està i si podrem dir finalment que acabem la temporada del Territori 17 amb la R3 operativa, que seria tot un miracle. En fi.
3: És dir molt, Ona.
2: És dir molt, però sempre l'esperança, Andreu, és l'últim que es perd. En fi, deixem aquí la situació ara mateix de la R3 i de la C17 i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: I de seguida ens endinsarem amb l'última secció de Solidaris de la temporada, on Ràdio Vic, amb la Laura Serrat, avui parlarà amb una de les voluntàries d'Options Catalunya, Nepal, Maria Castellví. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'incendi de Sant Manat continua actiu. Avui, degut a les altes temperatures, es preveu una nova jornada complicada pels equips de bombers que treballen a la zona. Laia de Déu, una codinenca.
1: Sí, l'incendi continua actiu. Segons les noves informacions, a la nit hi han treballat uns 50 efectius, però no han pogut tancar el perímetre. Actualment hi ha 200 hectàrees afectades d'una superfície potencial de més de 2.000. Escoltem a Eduard Martínez, cap de l'operatiu de l'incendi de Sant Manat.
2: En aquests moments el tenim actiu. És un incendi que abans d'ahir va cremar amb moltíssima intensitat, llançant focos secundaris massius a distància. Això vol dir que fora del perímetre de les zones que ja s'han treballat, no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés.
1: Actualment hi estan treballant uns 240 efectius i avui focalitzaran els esforços en primer controlar qualsevol ignició fora del perímetre, tant del flanc dret com del flanc esquerre, i intentaran estabilitzar l'incendi al llarg del dia. Tot i això, ja han avançat com ahir que les tasques es poden complicar, especialment quan torni a bufar la marinada. Tot i això, actualment els hi preocupa el sector del mig del flanc dret i la part alta de l'esquerra, on ja comencen a haver-hi fumarades. El cap dels bombers, però, valora positivament que hagin pogut contenir l'incendi i assolir l'objectiu principal. Crec que el flanc dret no s'obrís i anés cap a Sant Feliu de Codines. Davant del perill extrem d'incendi forestal, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa, 214 municipis de 24 comarques, i el nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt d'incendi forestal, està activat a 451 municipis de 39 comarques. Això què implica? Doncs que el nivell 3 es suspenen totes les activitats amb risc d'incendi, mentre que el 4 suposa la restricció d'activitats al medi natural i restringeix l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'altra freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. També s'ha prohibit l'accés a diversos parcs naturals, com ara els de Sant Llorenç de Monilobac, el Montsec d'Arès, el Montsec de Rubies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres i Montserrat. Tot i que l'ordre dels agents rurals no inclou Sant Miquel del Fai, l'espai també estarà tancat al públic per precaució.
0: I l'incendi de Sant Manat, que també afecta Caldes de Montbui, va obligar a confinar diverses urbanitzacions. Ahir, però, es va aixecar el confinament de les 5 a les 7 i actualment queda la zona del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, que pertany a Caldes de Montbui, confinades. Laia.
1: Doncs, com deia, continua havent molta incertesa i el foc encara continua actiu. Els bombers continuen treballant per poder tancar aquest perímetre i s'espera una nova jornada complicada per les altes temperatures. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes de Montbui, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, ja que ahir a les 9 del vespre van aixecar el confinament de les urbanitzacions que pertanyen a Sant Manat i a Castellà del Vallès. Per altra banda, el càmping El Pasqualet, que fins ahir estava evacuat i tancat per prevenció, ahir al vespre a les 9 també va emetre un comunicat on tornaven a la normalitat amb les seves activitats, i això, doncs, de nou tornada a la normalitat.
0: I també, com us explicàvem feia una hora, el Club Patí Voltregà ja ha tancat la plantilla de cara a la temporada vinent. Dilluns va presentar els 3 reforços per al nou curs. La incorporació més destacada és el retorn de Ferran Font, que torna a casa després del seu pas per l'Sporting de Portugal i el Barça. Andreu.
3: Després de dues temporades al Barça, l'equip blaugrana va comunicar a Ferran Font que no comptava amb ell per a la pròxima temporada. El Voltregà, el club on es va formar, el va contactar i, després de setmanes de rumors, dilluns el va presentar com a nou jugador de cara a la temporada vinent. Abans, Font havia triomfat a l'hoquei patins portuguès amb l'Sporting de Portugal, el club amb el qual va conquerir 3 Copes d'Europa. Prèviament, també havia destacat el Vic. Sentim-lo.
4: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar a Voltregà, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit. Crec que tot això, doncs, va fer que es donés i que avui estigui aquí, i ojalà, doncs, fem una molt bona temporada, puguem disfrutar-ho tots i que en vinguin més.
3: A El Voltregà també va presentar dues incorporacions més, Joel Roma, procedent de l'Igualada, que s'incorpora al club per a les pròximes dues temporades i que arriba després de proclamar-se campió de l'Hockey Lliga.
5: Som capaços de competir per tot, penso que tenim un equip molt ambiciós, un equip amb jugadors joves i més veteranos que aquest Max Mix pot anar molt bé. I bueno, jo crec que estic molt il·lusionat perquè al final em van donar aquesta oportunitat. És un club històric i bueno, no podies dir que no un club com aquest i amb moltes ganes de començar i ja que sigui pretemporada per ficar-nos els patins i que la gent vingui a animar aquí al pavelló.
3: A més, el club també ha firmat el porter Xevi Urroz, que serà una de les cares noves de l'equip que dirigirà Jafar Rovira. Amb aquests tres fitxatges, el Voltregà dona per tancada una plantilla que, segons el mateix club, aspira a tota la temporada que ve.
0: I Ripoll serà la capital de la Sardana 2028. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Ripoll ha estat designada com la capital de la Sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la Sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la Sardana. El coordinador de la capital de la Sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
7: La capital de la Sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
8: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
6: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
9: Cal vindicar allò que ens defineix i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi, no? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat i, per tant, és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
6: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roura.
10: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que serien capital de la Sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
6: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la Sardana de Ripoll.
0: I els pressupostos del govern inclouen la segona fase i el trasllat de l'infantil i primària de l'escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac. Isaac Muntades.
6: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En la primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
11: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un des d'infantil, un des de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari, de seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin, sabem que hi ha un procés llarg.
6: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
11: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs, estem una mica així de l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
6: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles, que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milions d'euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
0: Cada dimecres en aquesta hora la centrem en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic, i avui la Laura Serrat farà la última secció dels solidaris de la temporada amb una de les voluntàries d'Options Catalunya-Nepal, Maria Castellpi. Sentim-los.
12: En aquest últim programa ens trobem amb Options Catalunya-Nepal, una entitat compromesa amb la defensa dels drets i la millora de les oportunitats de les noies del país asiàtic. Tal com expliquen, la seva acció se centra en l'educació en salut sexual i reproductiva. El seu objectiu és tan clar com necessari: empoderar les joves perquè coneguin els seus drets i puguin prendre decisions informades sobre el seu projecte de vida. Avui en parlem amb una de les seves voluntàries, Maria Castellví, com sempre des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Per començar, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
13: Principalment Options es dedica a aspectes d'educació tant a Catalunya com a Nepal. D'acord? Llavors, és una organització educativa.
12: En parlarem dels projectes en marxa, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
13: El que ens motiva és, per un costat, la situació que hi ha a Nepal i les necessitats que hi veiem, i per un altre, el vincle que tenim amb aquest país, amb persones d'aquest país. Un vincle tant personal com organitzatiu de l'organització.
12: Com va sorgir aquest vincle? Com va començar tot plegat?
13: L'any 1999, un grup de la Universitat de Vic van anar a Nepal i van tenir relació amb diferents organitzacions educatives de la zona. Llavors, des de llavors, s'ha anat col·laborant sempre o en formació de mestres o vacant estudiants. Després estudiants de la UVIC han anat allà a fer pràctiques i així. I l'any 2018 es va decidir formar la nostra ONG.
12: Parlem-ne en més detall, doncs. Quins són els projectes que hi ha en marxa actualment?
13: En aquests moments el nostre projecte principal és que fem uns cicles de xerrades i de tallers on es fa educació sexual i reproductiva i prevenció d'abusos. Això és perquè hi ha bastant d'abús sexual a Nepal i perquè també falta molta formació. Per exemple, hi ha un tabú molt gran en la menstruació, que fins i tot en alguns pobles, quan les nenes tenen la menstruació, les dones tenen la menstruació, no poden viure a la casa, viuen en cabanes, fins i tot en coves, i s'està fent tot un treball amb això. I també noies que no saben per què s'han quedat embarassades, no? Això ha evolucionat moltíssim, vull dir que no és que passi molt, però sí que encara està passant, sobretot el del tabú. I llavors el que fem és que tenim una contrapart allà i des d'aquesta contrapart hem muntat aquest cicle de xerrades i llavors, bueno, us ho estic donant des d'aquesta contrapart. Una altra cosa que fem és també vaquem a algun estudiant d'allà a Nepal, també víctimes d'abusos, i llavors estem finançant el lloguer d'una persona amb moltes dificultats econòmiques, el lloguer d'una casa de te, que és la seva feina, i així l'ajudem a que pugui tenir beneficis.
12: Al llarg d'aquesta tasca, recorda una anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
13: Home, per emotiu, per un costat, quan ens diuen des de l'organització que hi ha hagut nenes que han trucat a la seva organització dient que havien patit abusos gràcies a aquestes xerrades que fem. No? Llavors, quan ens diuen això, és a dir, lo de les xerrades està molt bé perquè hi ha tot un treball, però quan gràcies a això hi ha nenes que poden ser ajudades perquè han manifestat la seva situació, em sembla fantàstic. I també prèviament això, és a dir, l'inici d'aquest tracte va ser perquè, estant a Nepal, unes nenes ens van dir que el centre educatiu on estàvem, que era un internat, l'amo i director i així les havia tocat, havia abusat d'elles i així, i llavors va ser quan vam començar a treballar amb això i vam entrar en contacte amb aquesta organització i gràcies a l'organització d'allà van poder ajudar aquestes nenes, el senyor va ser detingut, van ser rescatades i clar, aquí va crear un vincle molt important. Aquí va ser que ens dediquem a això actualment.
12: En aquest sentit, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
13: No sé què dir-te. Jo crec que hi ha una part important de la societat que sí, és molt conscient de que, bueno, que això està passant. No només passa en països de l'anomenat Tercer Món, sinó que també està passant aquí. I jo crec que hi ha una bona part de la societat que sí que n'és conscient de que aquestes coses passen i que, a més, no els hi sembla bé, perquè, clar, podríem ser conscients i que ens semblés bé, no?, com a cultura, però jo crec que en general hi ha consciència, bueno, això no sembla bé.
12: Com a voluntària, què considera que és el més difícil de col·laborar en projectes com aquest?
13: El més difícil és com el contacte. Estaria molt bé que poguéssim anar més sovint allà i conèixer, bueno, i parlar amb les persones que ho porten, és a dir, nosaltres mensualment fem una trobada amb elles i en parlem via telemàtica, diem-ne, però clar, quan anem allà és molt diferent, no? Llavors, cada mes de gener, això, professors de la Universitat de Vic hi van amb estudiants que fan pràctiques i també fan aquest seguiment, però l'ideal seria poder-hi anar això dues vegades l'any o així, no? I és un bon moment, tant per nosaltres com per ells, expressar necessitats, expressar voluntats, expressar coses que funcionen, coses que no funcionen, perquè no és el mateix el contacte telemàtic que el contacte personal.
12: Per una altra banda, com aconsegueixen el finançament per continuar endavant?
13: Per un costat tenim unes sòcies i socis que paguen la seva quota habitualment. Per un altre hem rebut subvencions de l'Ajuntament de Vic i també del Consell Comarcal. Llavors, donatius d'escoles i organitzacions, per exemple, hi va haver una temporada que les escoles badrunes feien unes xerrades i feien recollides de diners i així. Les fan per una organització, en aquest cas va ser per nosaltres, i llavors també amb fires o parades que puguem fer i així. I que tenim aquestes diferents fonts de finançament.
12: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
13: La idea és acabar de consolidar, perquè la veritat és que fa poc més d'un any que tenim aquest projecte, i la idea és acabar de consolidar el projecte. Aquest any, és a dir, ara, el mes passat, vam contractar una segona persona en mitja jornada, i la idea és poder anar expandint i, si convé, fer una segona fase, és a dir, un segon cicle de xerrades com més d'aprofundiment i això, expandint-nos més per la zona. I potser ara hi ha una persona becada, a veure si també ho podem.

0: Anuncia't al 9FM.
1: La publicitat més eficaç.
0: El 9FM. El 9SO d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17.
4: Encara
3: ho dic entre llàgrimes perquè és que m'estic posant molt nostàlgica, que jo sóc molt dramàtica, però bé, això ho desvetllarem al final.
4: Comencem, no?
3: Guillem Sánchez.
4: Bon dia.
3: Bon dia.
4: Hi ha gent que està de vacances.
3: Sí.
4: Hi ha gent que està de vacances i que ens escriu això. La setmana que ve començo vacances. On vas aquest any? On sempre, a l'Ajuntament a renovar el DNI, a passar la ITV, a canviar les rodes del cotxe, a pintar la casa i a posar l'estanteria de l'IKEA que vaig comprar al març i a la llibreria a comprar els llibres del col·le. Clar, és quan tens temps i quan passen les coses.
3: És ben cert,
5: i passar al banc a firmar la paperassa que s'ha d'actualitzar.
3: Teniu alguna cita pendent? Jo renovarem el passaport.
5: I el DNI.
3: I ho faré quan estigui de vacances, a més.
4: Jo que ara recordi no, però segur que el primer dia de vacances surt alguna cosa, alguna gestió per fer d'aquestes. Va, en David està fart de la calor, com molts de nosaltres també, i ho verbalitza així, diu: soc incapaç de posar-me una sola peça de roba sobre el cos ja calent minuts després de la dutxa freda. És que la dutxa freda és un mite.
3: És un mite, i fer-te una dutxa freda abans d'anar a dormir, mano de santo.
4: Però dutxa freda que dura 5 minuts.
3: Sí,
4: hauria de ser una dutxa freda eterna, sota la dutxa.
3: Sí, 100%.
5: Però refresca o no?
4: Sí, que refresca. Sí. Però llavors al cap de 10 minuts d'estar allà
3: al llit
4: ja tornes a estar suant.
3: És així.
4: Va, atenció a la història d'avui per xarxes. Té a veure amb fer-se gran. Atenció, eh? Diu: estic en aquell moment de la vida en què el meu fill gran, 20 anys, ja me'l trobo més estona a la piscina municipal quan hi va amb els amics que a casa dinant o sopant. I també en aquell moment en què el meu fill petit de 15 anys em diu, quan ell va amb amics a la piscina: mama, tu no hi aniràs, oi? És que no et vull trobar. El meu estiu bé, el vostre què tal?
3: Cor trencat, eh? Oi.
4: Em sap greu i tot a mi i no conec aquesta
3: mare. M'ha fet molta pena. Els cuides i llavors et fan això, és que de veritat, eh?
5: Però el de 20 anys va a la piscina municipal. O sigui, el de 15 m'espero que digui això, però el de 20 anys si va la seva mare allà...
3: Sí, no crec que li importi.
5: És més el de 15.
3: Sí, jo crec que és més la preadolescència aquesta que és més punyetero.
4: Val, doncs només li queden 5 anys. No passa res, que no pateixi. Va, què hi farem? En Xavi té una petició, la comparteix per X, ens diu: busco amics i amigues en piscina, MD obert.
3: Sí,
4: clar.
3: Sí, i avui amics amb un... un Ferrari o amb un vaixell.
4: No, o gent que sigui xef i que et cuini, o clar, aquí...
3: Clar, aquí tothom demana per demanar.
4: Vosaltres a demanar només faltaria.
3: Exacte.
4: Va, i ajudeu a l'Eric, que per xarxes també llança un crit d'ajuda. Ens diu: vaig a la llibreria a comprar-me un llibre per passar aquestes estones de la piscina que no saps què fer. Necessito recomanacions. Quin esteu llegint a mans de la lectura? A veure si l'algoritme em porta bones recomanacions. Alguna cosa que puguem ajudar a l'Eric?
3: Jo és que a la piscina em torno una miqueta marujilla i llegeixo revistes.
4: Ah, ostres.
5: I Lola.
4: Un lectures, un setmana?
3: No, sóc més de moda, revistes de moda, aquestes típiques de fer mots encreuats i coses
4: així.
3: Ah, mira,
4: aquestes, uns bons sudokus, unes bones sopes de lletres.
3: Les de freds no m'agrada, però m'agraden més les típiques d'això de veure quines... que es portarà en tendència, aquestes tonteries.
4: 10 vestidos para lucir tu cuerpo en la
3: playa. Era molt fan de la Cuore, jo no sé si encara ja es fa, diria que sí.
4: Segur que esteu fent,
3: però, en fi...
4: Va, i si canvieu la piscina per la platja, us poden passar coses com aquestes. Llegim en José, que ens diu: mira que hi ha penya a la platja. Doncs s'ha hagut de posar al meu costat el de la guitarra.
3: El de la guitarra és un mite, eh?
4: Ai, mira, mentre no sigui el de l'espala...
3: Però a la piscina municipal toquen la guitarra.
4: No, a la platja, diu.
3: A la platja.
5: A la piscina municipal tocar la guitarra...
4: Mentre no sigui el de les pales que juga a mig metro de la gent que no coneix i que li cauen totes les boles allà a la teva tovallola, aquest també és un altre bon perfil. Va, i molt bona la reflexió que fa la Marta, i més en aquesta època de l'any. Sisplau, valoreu tot el que es faci per la gent propera. Ens diu: no m'agraden gent dels avions i fa molts anys que no n'agafo un. Així que considero que fer un vol per veure uns amics que viuen fora és un dels actes d'amor i d'estima més gran que puc fer per una amistat.
3: 100%. Si tens fòbia a volar, és 100% això. Jo aquest estiu agafo...
5: I si no, tant pastilles i ja està.
3: Més de 2 avions, em sembla, i estic una miqueta cagada. No m'agrada volar, però...
5: Tu et prens algun relaxant.
3: Agafo 3 avions aquest estiu.
4: Si no, mira, descarrega't sèries i pel·lis i passa l'estona volant. Va, i què li respondríeu a l'Albert, que ens diu: el vano, que no està ben dit en català, però diu: el vano és el millor invent de la humanitat. Diu: després de la roda i dels popets amb ceba.
3: 100%. Tot i que ara hi ha uns ventiladors portàtils de mà que també refresquen molt, i però el Banu és el mític.
4: I a més fa molt d'estiu, fa molt de cultura popular, fa molt de...
3: De festa major, que
4: fa
3: sí?
4: De festa major.
3: De concert de festa major.
4: De fet, és un bon regal per anar a veure actes de festa major.
3: 100%.
4: Encara que et donin un tros de cartró per poder-te aventar una mica.
3: Sí, però un...
4: Però un bon Banu, de color groc, d'aquells de tela... amb algun dibuix d'algun poblet d'Andalusia, així que
3: 100%.
4: Dius, és que és aquest.
3: És aquest, és aquest. És el que aventarà més.
4: Va, i acabarem amb una reflexió d'aquestes també de fer-se grans, ara que tindrem molt temps lliure per fer moltíssimes coses. Aquesta persona ens diu, un dia ets jove i l'altra, la millor part del dia és arribar a casa i dormir.
3: Ai, i hem acabat amb dormir,
4: Hem acabat amb dormir.
3: Temporada que s'ha fet molt, s'ha parlat
5: això,
3: molt de menjar.
5: Això vol dir que dormiràs a les teves vacances.
4: Dormirem perquè s'ha de dormir, però també intentarem gastar molta energia i molt temps amb...
3: Molta energia social,
4: amb la gent que, evidentment,
3: parla. I per acabar amb aquesta temporada dels tuits, Guillem, perquè demà no ens podràs acompanyar.
4: Correcte.
3: Acabem amb una cançó que jo crec que defineix molt bé, doncs, el que ens vindrà i també el que hem estat vivint aquests mesos.
4: De fet,
3: mesos.
4: És una cançó que jo vaig descobrir ara fa dos dies i que si no he escoltat 35 vegades ja no l'he escoltat cap.
5: Què has escoltat més? Era això... O d'on està Curaçao?
4: He escoltat molt més, era això, perquè a més ja l'he compartit amb gent del grup d'amics, de dir, escolteu aquesta, que a mi a nivell de missatge m'ha agradat molt. Per tant, convido a tothom a buscar qualsevol plataforma on estigui allotjada aquesta cançó.
3: I que la posi a tot volum.
5: Que la reprodueixi.
3: Guillem, bon estiu.
4: Que vagi molt bé. I que vagi molt bé, Andreu.
3: Vinga.
4: Va, puja-me-la.
3: Adéu. Vinga, va.

0: I canviem completament de tema perquè a part de l'estiu doncs sabem que tenim Catalunya està vivint un moment molt crític pel que fa amb la situació amb els incendis, i un d'ells, com explicava i ens informava la Laia de Déu, és l'incendi de Sant Manat. Laia, explica'ns, perquè ara podrem fer una actualització de com està avançant aquest incendi, no? Laia, em sembla que no et podem sentir. A veure si...
1: Perdoni.
0: Així, Laia. Ah, exacte.
1: Sí,
0: explica'ns, Laia.
2: Doncs sí, crec que ara en una estona en breus podrem contactar amb Pere Rifà, ell és membre de l'ADF, i podrem saber veure si té una actualització de com va l'incendi. Fins ara el que sabíem és que preocupa, doncs el que dèiem, no? A controlar aquest perímetre que ja ha cremat unes 200 hectàrees aproximadament, però que hi ha una superfície potencial de 2.000, per tant, doncs bé.
0: Ja el tenim, l'Aio, en Pere?
2: Sí?
0: Sí, sí.
2: Hola, Pere, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bé, primer de tot, pregunta obligada, hi ha alguna actualització que ens puguis avançar respecte a l'incendi d'aquí de Sant Manat?
3: Bé, aquest dematí s'han fet les reunions tant a nivell d'operativa com amb tots els alcaldes dels municipis afectats. S'ha explicat la situació després de les tasques que s'han fet durant la nit. El foc encara continua actiu. Sí que és veritat que ha baixat, diguéssim, d'intensitat, i això ha permès que s'hi pugui treballar millor. La humitat de la nit, això també ha ajudat, però l'incendi continua actiu amb dos flancs. El flanc dret, que és el que està afectant en terme municipal de Caldes a l'urbanització del Farell, proper a l'urbanització, i el flanc esquerre, que és el que durant la nit els hi ha donat alguna complicació a la zona de Serra Llesa, això és en terme de Sant Manat, proper a Guanta, i allà han tingut un focus que ha cremat 2 hectàrees i mitja.
2: I ara aquest focus està controlat o segueixen les tasques d'intentar controlar aquest perímetre?
3: El perímetre està relativament controlat, però no està acotat del tot, perquè els bombers estan treballant per poder fer tot el perímetre amb línia d'aigua, poder fer un circuit tancat, un anell, i el tenen perimetrat amb un 70% aproximadament, però no està encara completament tancat. Això es preveu que durant avui, si no hi ha cap contratemps i totes les tasques van segons el previst, doncs que això pugui acabar-se fent durant avui i que puguin donar l'incendi per estabilitzat.
2: Clar, què caldria? Perquè sabem que pot tornar a bufar el vent de marinada, igual que va passar ahir. Què implica tot això?
3: És veritat que les hores de més calor no ajuden, perquè portem 2 dies d'incendi, la superfície que ha afectat està tot molt calent, és un incendi que ha cremat en molts sectors de dins del perímetre d'una manera, podríem dir, intermitent, és la paraula que ara se m'acut, diguéssim, han anat quedant clapes a dintre de l'incendi que no s'han cremat. I el fet d'estar tan calent, quan fa aquesta calor que ens està comportant doncs, aquest episodi, aquesta onada de calor, i quan es comença a intensificar el vent, és probable que ens vagi generant dintre del mateix incendi diversos punts que vagin cremant. Després tot això és un treball molt, molt meticulós, d'haver de treballar amb molts punts diferents a part del propi perímetre, i és laboriós, fa que la cosa es compliqui i que per això s'està allargant en els dies.
2: I ja per acabar, Pere, sabem quants efectius estan treballant ara mateix a l'incendi?
3: D'incendi, ara t'ho dic de memòria, perquè no tinc ara mateix les dades, però crec que estàvem parlant que estaven treballant una 70 d'efectius terrestres de bombers, que s'incorporarien 7 mitjans aèries. Les tasques que s'han anat fent des de les agrupacions de defensa forestal aquests dies, des de que vam fer la primera intervenció en declarar-se el foc cap aquí, ha sigut més de reforç, i sobretot hem estat abastint d'aigua els diferents punts d'emplaçament de bombers per facilitar que els vehicles no haguessin de desplaçar tan lluny i tenir aigua a prop. L'ADF a l'Alzina està continuant fent aquestes tasques amb el suport d'alguna cova que també hi ha enviat el Pinyó, i ara mateix així ens està la situació.
2: Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per aquesta actualització breu de com està anant l'incendi de Sant Manat, que esperem es pugui estabilitzar al llarg del dia d'avui.
3: i nosaltres també ho esperem, que ja són moltes hores, i per tothom qui ha treballat, la gent ja està cansada, i això també ho dificulta. Sort que s'han pogut anar fent torns, però bueno, agrair a tothom que hi ha estat treballant, a la gent que hi ha col·laborat de qualsevol manera, vestint d'avituallament a tots els voluntaris, al personal disponible, als ajuntaments, i esperem doncs que avui el puguin donar per estabilitzat.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Pere. Molts gràcies ànims i moltíssimes gràcies per la feina que feu.
3: Bé.
2: A vosaltres.
1: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí i és el moment per l'últim Lletra Ferits de la temporada.
4: Fa 2 temporades van tenir en Roger els antics estudis de Ràdio Televisió Cardedeu presentant el seu nou llibre, anomenat Ahir em vaig fulminar el diazepam, que arribava després del seu gran èxit Avui m'he comprat una destral. Amb aquests còmics preciosos, minimalistes i alhora amb tot luxe de detalls, sí, i els que hàgiu llegit m'entendreu per què dic minimalistes i amb tot luxe de detalls, hem pogut conèixer una família que se'n va de Barcelona per establir-se al Montseny. En aquesta ocasió, però, coneixem una vessant diferent de la família. Un atzucac que els obliga a fer anades i vingudes de nou cap a Barcelona, de cures familiars de ser-hi i d'acompanyar, d'una sinceritat tan desbordant que tots els que hem passat per quelcom semblant ens hi sentim directament interpel·lats. Roger, és un autèntic plaer tenir-te de nou així. Fa 3 anys recordo que em vaig preguntar, i el tercer llibre, què? Des de l'òptica de la Zulu, potser, que és un estimat i pelut membre de família, i tant de bo poguessin dir que hagués estat aquest i no el que tenim ara entre mans, no? No obstant, farà tant de bé a tantes persones aquest llibre que has fet, que ja et dic abans de començar l'entrevista, que has creat de nou un petit tresor. Benvingut, ben tornat, com estàs?
5: Gràcies, bon dia. Pues estic bé, la veritat, estic molt bé. Estic, patint la calor, com tothom. Sort que vivim al costat del riu, enmig del bosc, i tot es passa millor, diríem, no? Però bé, molt content de ser aquí amb vosaltres un altre cop.
4: Això t'anava a dir, eh? Segur que en comparació amb la plana, déu-n'hi-do la diferència, tindràs ganes de tornar aviat cap a casa avui.
5: Sí, sí, la veritat és que sí, és que a més tenim la sort de, ja et dic, vivim al costat de la Tordera, i això doncs ens dona molta vida, eh? També estem una miqueta collonits, eh? Ara amb tot el tema dels focs i tal, si quan vius al mig sí. Del bosc, es puc dir que els estius també els passes una miqueta
4: en aquella
5: tensió, eh? Però bueno,
4: i tant.
5: Tot bé.
4: Escolta'm, això que tenim entre mans, Roger, 204. Mm-hmm. Què és això que tenim al davant?
5: Doncs el 204, Com diu la contraportada del llibre, és un compte enrere, és la història que parla sobre l'acompanyament que li vam fer a mon pare, que fa un parell d'anys es va morir de càncer, malauradament, i són els, diríem que és l'experiència viscuda que vam tenir doncs al meu entorn, jo m'incloc, en aquest acompanyament, no? És l'experiència que viuen les persones que, doncs, que pateixen una situació com aquesta, no? I malauradament doncs, acaben defallint. És bàsicament això, no? Vist des d'una òptica molt personal, evidentment, perquè està fet per mi, i intentant sempre recuperar una miqueta una perspectiva que no sigui molt dramàtica, tot i que evidentment les circumstàncies són les que són, saps? O sigui, sempre intentem donar-li una miqueta a la volta en honor al punt de vista amb el que mon pare es vivia la vida, saps? Que era un senyor molt carismàtic i molt cachondo, saps? I evidentment, tot i que les situacions delicades s'han de patir, ell intentava sempre viure-les des d'un punt de vista una miqueta més còmic, no?
4: Un homenatge també, d'alguna manera, no?
5: Sí.
4: Em dona la sensació que no només ajudarà molta gent aquest llibre, sobretot des de l'òptica de sinceritat que ho has escrit, i dibuixat, sinó que tu personalment crec que també et deu haver ajudat, no? Això no ho hem parlat fora de càmera,
5: total,
4: però crec que això ha de ser com una autoajuda espectacular, no?
5: Sí, total, home, a mi de fet m'ha servit per passar el dol I sí, m'ha estat absolutament terapèutic, ha estat un llibre absolutament terapèutic. Tot i així t'haig d'explicar o t'haig de dir que el llibre no el vaig decidir escriure quan ell ja s'havia mort, sinó el vaig decidir escriure quan ell començava a patir aquest procés. Val? I de fet va ser una decisió conjunta, eh? Jo li vaig comentar, a mi em va néixer al ventre, com passa amb tots els còmics que he fet, no? Decideixes en base a algo que t'inquieta, no? Llavors el que vaig fer és compartir-ho amb ell i vaig dir, escolta, Guillem, què et sembla si fem un còmic plegats? Sabíem que, o jo sabia que ens passaríem moltes hores junts, que aniríem d'hospital en hospital, de visita en visita, i amb la idea, doncs, de passar aquesta estona, de conèixer-nos millor, de deixar, diríem, un document il·lustrat sobre el que és l'experiència, per tal també de poder-la compartir després amb la gent que ens envolta, doncs els dos vam dir, vam decidir tirar endavant. No en teníem ni idea de com aniria, eh? Vull dir, no sabíem si s'acabaria en 2 mesos, en 3 mesos, si se'n sortiria, no sabíem absolutament res, eh? Simplement ens vam tirar a la piscina i ha sortit el que ha sortit. No?
4: Com són els projectes que acaben sortint bé, en aquest cas parlo de projectes com a llibre que tenim davant, no? De fet, això que ens estàs explicant surt, es pot entreveure en una de les pàgines, no? El moment de dir, ep, i si fem d'això un llibre. Per tant, és ben interessant el que ens expliques. De fet, Roger, acompanyar una persona que estimes en la seva malaltia és redescobrir-lo, no? És conèixer, potser en el teu cas, un altre pare sumat al que ja tenies?
5: Sí. Saps què passa? És que vam parlar molt. O sigui, jo el vaig redescobrir i, de fet, ell un dia em va confessar que potser ens havíem conegut més durant aquest temps que en els 73 anys que va... No, bueno, 73, evidentment, no, perquè jo no era viu, eh? Amb els 46 que havia viscut jo al seu costat, saps? Llavors, la veritat és que aquest tema és molt interessant, eh? I de fet, no sé si sóc ningú per recomanar, però sí que tota la gent que tingui algun familiar al costat, que se l'estimi, estigui malalt o no, faci el que faci, jo li recomano que li pregunti com està cada dia i què fa i què li agrada i què deixa de fer, no? I ara que ens tenim al costat, més que res perquè després ho trobes a faltar, saps? I et trobes a faltar una mica, no?
4: Moltes vegades tenim això, la persona que acompanya té més interès durant aquesta època i la persona que està malalta té més ganes d'explicar, moltes vegades i sobre, no? Per tant, és un bon combo, podríem dir, per expressar-se.
5: Sí, també perquè no estàs per hòsties ja, saps? És com que diríem que les coses, sobretot ell, les veus una miqueta potser amb més claredat, no? I llavors ja no tens cap tipus de... Ja no et talles, eh? Tot i que mon pare no es talla un pèl, eh? De fet, mon pare al costat de... Vam treballar junts molt temps, ell i jo, i al costat del seu despatx, tenia, de la seva tauleta, tenia un pòstit que deia... no diguis el que penses, sinó pensa bé el que dius, saps? Perquè és que la primera de canto t'han deixat anar cada una que no vegis, no? Llavors, jo crec, tot i així, tot i ser un terrabastà el Guillem, doncs sí que vam arribar o vam aprofundir en la relació d'una forma molt, molt, molt agradable, la veritat, eh? Molt, molt íntima i molt agradable.
4: Roger, crec que afrontes l'estat de la sanitat actual des de la percepció que tenim tots i totes, però que alhora mai veiem reflexat en absolutament cap llibre, cap documental, cap pel·lícula, cap notícia. De vegades, que et mirin els ulls i parlin sense paternalismes, faria les coses molt, molt més fàcils, no? I rares vegades, estranyes vegades, sí, ho trobem.
5: Sí, total. Mira, a Catalunya cada any es detecten o es diagnostiquen 43.000 casos de càncer cada any. D'aquests en moren 17.000, val? 17.000 individus cada any moren per càncer. 43.000. Un de cada tres senyors patiran aquesta malaltia, o sigui, i una de cada quatre senyores la patiran també, o sigui, és algo que està allà i que tots patirem, diríem, eh? I si no ets tu, és la persona al costat, eh? Gràcies a, no sé, als professionals que tenim i a la tecnologia que tenim, la manera com ho fem, doncs n'hi ha molts que sobreviuen i que ho passen, no? Per exemple, ma mare va passar un càncer i el va sobreviure i ara doncs, està fantàsticament contenta de la vida que té, no? Llavors, sí que crec, tot i així, que a nivell sanitari hi ha certes limitacions i això ho vius i ho veus quan ho pateixes. No? Tot i que tenim professionals que s'hi posen i li foten la banya i són, ja et dic, excel·lents professionals i que fan tot el que poden, tenen moltes limitacions, no? Tenen moltes limitacions com, per exemple, el volum de pacients que arriben a tenir al llarg d'un dia, saps? I en aquestes condicions doncs, no poden treballar, saps? Doncs sí que seria interessant que tal com són les dades, doncs que li posés una miqueta més d'esforç, no?
4: I tant. Torna-ho allà, no? Sanitat, educació, aquestes coses que s'acaben sent les últimes. Escolta'm, potser ara la resposta és fàcil a la pregunta que et faré i és un no rotund, eh? Però es pot compaginar la vida familiar, l'atenció a la família que queda a casa amb les cures a algú que està a l'hospital?
5: És complicat. La veritat és que és molt complicat. A la teva família petita, diríem, l'oblides. I de fet, ja, en aquest sentit, hi ha com un acompanyament de l'acompanyament, no? Perquè tu estàs acompanyant, llavors ells t'estan acompanyant a tu, no? Llavors diríem que tothom fa el que pot. I en aquest sentit, doncs, jo soc molt, molt afortunat per tenir el recolzament que tinc a casa, no?
4: Crec que en un moment donat d'aquest còmic, l'aire fresc, la pausa, la reconnexió que has plasmat amb el teu moment amb en Bruno, que tampoc jo vull desvetllar, després tu desvetlles fins on vols, en aquest cas no vull fer cap spoiler, però és exactament el que en moments com aquest deuen caldre, no? Potser sona molt bucòlic, però natura, pausa, amor, no? D'alguna manera?
5: Sí, totalment, home, la sort que tinc jo de viure on visc m'ho dona cada dia, de fet, quan estàs en contacte amb la natura, jo que vinc de... o que vaig néixer a Horta i que vaig viure durant molts anys a Gràcia i també vaig estar vivint a Berlín durant temps, quan vaig estar vivint a ciutat, a la que surts a la ciutat, te n'adones i entres en contacte amb la natura, te n'adones del necessari que és per l'ànima, no sé si dir-li l'ànima, el cos, la ment, digue-li com vulguis,
4: Vivim alienats d'ella.
5: Absolutament. Llavors, ara quan em preguntes, escolta, tu tornaries a Barcelona a viure, et dic absolutament que no, és impossible. Saps? De fet, ja baixar al poble i ens costa una miqueta, saps? Vull dir que, imagina't.
4: De fet, quan baixem a hospital, m'atreveixo a dir que això també ens mina molt la moral, no? Perquè els que vivim aquí dalt, estàs amb aquesta relativa calma, zona de confort, i baixar a l'hospital no només és baixar a un lloc a vegades molt blanc o massa gris, sinó que entres en una ciutat desconeguda, feréstega i agressiva, no? D'una manera, llavors és tot el que envolta els hospitals, no? Que a vegades, doncs, ostres, es fa estar en aquesta zona i inquieto constant.
5: Sí, pot ser. A la que baixes a Barcelona ja tot és un impacte intens. La gent que viu a Barcelona... A veure, Barcelona, les ciutats també tenen moltes
4: molt diversa,
5: coses bones,
4: exacte.
5: I són coses molt interessants, i jo entenc també que són molt interessants per alguns moments a la vida que puguis viure, No sé, quan en tens 23 no és el mateix que quan en tens 47, Però sí que no te n'adones quan estàs immers en les ciutats, i són coses que sí que veus quan estàs fora i entres, doncs que són entorns que són molt agressius, molt impactants, no? No pares de rebre impactes intensos i negatius cada dos per tres, Llums, cotxes, sorolls, fum, calor, no ho sé, hi ha mil exemples d'aquests que et fan estar una miqueta incòmode, diríem, no? En aquestes circumstàncies. Tot i així, ja et dic, jo de Barcelona en sóc un enamorat, o de fet n'era, perquè des de que...
4: Amor-odi, no?
5: Sí, tinc un punt així com d'amor-odi, sobretot en aquests últims anys, que s'ha posat la cosa una miqueta més...
4: complexa.
5: Més turística, sí. Diríem. Sí.
4: Escolta'm, Roger, tornant al llibre, venim de l'Astral, del Diazepam 204, pels títols sembla que hem tapat aquí, però no, els llibres són diferents, però no deixen de ser, no sé si dir-ho d'alguna manera, com un... evidentment mostrant només el que vols mostrar, però alguna espècie de diari familiar, no? Una mica de la vostra aventura des de que veu venir. Llavors, els que llegim el llibre, involuntàriament agafes com una estima pels personatges que sou persones reals, no? Mm-hmm. Us trobeu a vegades, trobes a vegades en alguna presentació, no?, que la gent et diu, ostres, com està la Zulu? O, ostres, aquest Gorg, o la casa, tal i qual. Us deveu trobar coses, et deus trobar coses així, no? O què?
5: Sí, una miqueta sí, sí. La veritat és que algun lector ens segueix i ens acompanya i ens va vivint, sí. De fet, això que dius del tipus de llibre que acostumo a fer és bastant... Jo me'l miro, jo els llibres que faig són bastant documentals, de fet, eh? De fet, ens estem autodocumentant, no? Una miqueta la idea és que si baixés algun dia algun extraterrestre a la Terra o d'aquí 5.000 anys no hi haguessin documents, que ho dubto, i agafessin el llibre, la gent pogués entendre una miqueta com vivíem, no? O com vivia algú en aquest moment de la

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio 20 i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Rose. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona, amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt amb més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa a la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dilluns 6 de juliol de 2026.
4: I comencem l'última setmana del Territori 17 de l'any. I us avisem que l'any que ve hi haurà canvis, però encara no podem desvetllar-los.
5: Així que benvingudes totes al 622è Infopodcast Cardedeu.

0: avui és un aniversari d'una persona molt especial.
1: Doncs sí, és que avui la Marta Xardi fa anys. A més, també és el Dia Mundial del Desenvolupament Rural. Avui també és Sant Ròmul i tal dia com avui, però del 2019, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que s'havia incendiat una nau al polígon Llinars Park i havien calgut 5 dotacions de bombers per extingir-lo. Va, i acabo dient-vos que qui no bat el juliol, no bat quan vol.
0: Va, i jo començo dient-vos que l'Ajuntament d'aquesta vila de Cardedeu, la nostra estimada vila i poble, inaugurarà oficialment el nou parc de calistènia situat a la plaça Gran del Poble Sec demà dimarts, de dia 7 de juliol a les 6. Serà una jornada oberta a tota la ciutadania que inclourà demostracions i activitats dinamitzades. El parc incorpora diversos elements per treballar la força, la coordinació i el control corporal, com ara barres de dominades, paral·leles, palleres i barra de pole dance.
1: Escolta, això de les demostracions, vol dir que tindrem els gimbros aquí ensenyant-vos com s'han de fer servir les maquinetes.
0: Potser inclús es deixa coses per escriptobros, o sigui, Verge Santa. Mare de Déu!
1: Una cosa, allò del pole dance.
0: Sí, sí, prefereixo una entrada d'aquesta notícia.
1: O sigui, potser serà el primer parc de calistènia amb pole dance? No ho havia sentit mai. Va, millor parlem del temps. Què ens espera, Enric?
0: Doncs, Janteta, sap greu, però avui arribarem a 34 graus o més! I dius, oh, quina pena! Doncs sí, molta pena, perquè a partir d'aquí, cada dia temperatures cap amunt, a partir dels 34 o 35. Amunt, amunt, amunt, fins divendres. I a partir de llavors, dius, baixaran? No! No baixaran, es mantindran allà dalt de tot fins on arribin, que no sabem encara on serà, durant dies i dies. I les nits, dius, oh, baixarà? Doncs no, pel que sembla pot ser que ens situem de ple en nits tòrrides, és a dir, que no baixi dels 25 graus. Meteocat sembla que té un error i diu que estarem a 17-18, per tant, com és un error, ja us dic jo, que estarem sols als 25. Així que, ànims, a tancar persianes i finestres.
1: Així que ja sabeu, no feu cas del Meteocat, que l'Enric us sap molt millor.
0: Ha set un error gràfic.
1: Vinga, va, i parlem ara de l'horta.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Vigileu les mongeteres! És molt fàcil que, sobretot si són de mata baixa, moltes mongetes passin desapercebudes. Reviseu plantes i no deixeu que les mongetes surtin de mare. Acullis, s'ha dit.
1: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i el paper. Les verdes no teniu recollida i les grogues, orgànica i envasos.
0: Fantàstic.
1: I si parlem de farmàcies de guàrdia, doncs ja sabeu, com sempre, la Palou, la Gatell i l'Estalvi estan a la vostra disposició.
0: I amb això arribem al... No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu. I és que avui a 3:15 del matí per la ràdio, per la televisió i pel YouTube, és a dir, pel programa matinal de Ràdio Territori 17, aneu a dir magazín matinal, ja que, caram, recolxos tenim paraules catalanes per dir-ho, entrevistem el Polvorí per parlar sobre el nou cartell de festa major que ja s'ha presentat.
1: Uau, moltes es pot fer un avançament o què?
0: No l'he vist, no l'he trobat, o sigui que els hi preguntarem tot.
1: Estupendo.
0: I amb això...
1: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
0: Encara diria més. Us esperem de dilluns a divendres.
1: Amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Molt bé, i encara diria més. Per on? Per la ràdio i...
1: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
0: Mare de Déu.
1: Salut i poble, Consell de Proximitat i feu-vos sòcies!
3: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

Aviam, un, dos, tres, ja som tots.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sentmenat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, on anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Day, que ya sé que vols royalty. Ya, yo va a tendras grabado al armari, fuga el estudio, que hablen la chocolatina.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar, com a mínim, fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis, i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
2: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent juvenil vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i tentatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
1: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra, en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'algun una tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres, 8 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
3: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
4: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
3: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
3: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
3: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
3: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
5: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Farell com del barri de Sant Sebastià. La resta de les zones que estaven confinades, barris de Castellar del Vallès i de Sant Manat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers, terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri.

0: que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
1: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, de les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
0: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
2: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Cerarols, Canal Taronja, Anoia.
3: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
4: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
3: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
2: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
5: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
6: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
5: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
2: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
8: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques, perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
9: El govern ha actuat amb transparència des del primer moment ben informat de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
7: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
10: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
9: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
7: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
2: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
5: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
11: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
5: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
2: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
12: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Secà, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
13: Volem donar des de la paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
12: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
14: Notícies en xarxa.
2: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
16: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
15: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
17: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
15: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
2: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
19: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà evidentment de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
18: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
2: És un quart de tres. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
21: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
20: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
2: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa, fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Ula TFM, Gerard Puigdemont.
22: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
23: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en el qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
22: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
2: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
5: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
5: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
5: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
5: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
2: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana. Valenciana i l'Aragó.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
1: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
0: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
3: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
4: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les 3 funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela, de cançó amor i d'amor i de guerra.
3: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
5: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
24: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kulinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
25: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
24: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
6: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
7: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un jugador, un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
6: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
24: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al paer en cap, Fèlix La Rosa, i al regidor d'esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
8: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder com a mínim estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Perell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, de les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees atrás.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí. Perquè, com vostè sap, ho hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la Brigada Municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
3: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar: el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
15: Sí, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, doncs estem treballant junts, doncs, com es coinciden, és perquè ara som els dos a la sombra, és som els dos.
3: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
16: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
17: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
16: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
19: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal Més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
18: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
21: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
20: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funciona.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
24: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
24: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
24: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
24: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions dels bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia, quina és la situació?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha per exemple els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire, i bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
24: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
6: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
7: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
6: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
9: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
8: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
25: Bon dia, Marta. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mónaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Llecta Villas de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt vulgar del Botev Grad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit al Barnlen anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
4: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
25: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
10: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre això.
11: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
10: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
25: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar al Blanes, al Tordera i a l'Arenys Amunt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molt moviment de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local.

0: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Hem de començar parlant d'un nou incendi, en aquest cas a Gavà.

0: amb mitjans aeris com terrestres per intentar controlar ràpidament o, si més no, estabilitzar aquest incendi que ha començat, doncs, farà qüestió d'una hora, una hora i escaig.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. Estarem molt atents a veure com evoluciona. I mentre els bombers concentren esforços en estabilitzar l'incendi que crema, recordem, des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix amb aquest pic de temperatura i la marinada. Prop de 400 efectius hi treballen. Escoltem Jordi Martín, que és el cap d'intervenció.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara, doncs, començarà, doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt, doncs, serà, doncs, a les properes hores, i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant, doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
1: I també som atents a la situació al Putxet. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esborrany de les obres de la línia 9 del metro, que no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui el Tribunal ha dit que descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i Aragó. I els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Bandes com la que va matar, recordem, fa uns dies el jove al Parc de la Pegaso de Barcelona. Avui, justament, hi ha hagut detencions en aquest sentit.

0: Haga la yunca, el meu DJ controla.
1: Dois, três, quatro.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans, i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà

0: empreses dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
1: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a un quart de 3 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots a PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals a la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Són uns dispositius que controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta sonora, lluminosa i per vibració. I els responsables de les cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, diuen. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector d'aquestes cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i es trobi una solució. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció del MACBA. La mostra reuneix tres exposicions dedicades a l'entitat del servei de vídeo.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hem de començar novament parlant d'incendis. Un de vegetació forestal al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume de Domenys. És un incendi d'alta intensitat i treballen 16 dotacions terrestres i 3 aèries. I segons dades provisionals dels agents rurals, afecta 25 hectàrees. I un altre, Navarcle. S'han activat fins a 24 dotacions i 3 mitjans aèris. És un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. S'ha enviat un és alert a la població de la zona perquè es confinin dins de les seves llars. En total, unes 360 persones. El foc, a més, ha obligat a tallar l'enllaç entre la C-25 i la C-16 en els dos sentits. I estem pendents, ja ho sabeu, des de fa hores, d'aquest incendi a Gavà, que ha obligat al confinament. Per saber com està ara ja la situació, parlem amb el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sembla que la situació evoluciona favorablement. Segons els bombers, sembla que tenen encerclat el front de l'incendi i confien que pugui estar estabilitzat en les properes hores. Es mantenen, això sí, les mesures de precaució. S'ha aixecat el confinament del barri de Brugués, es manté el de Can Tries i la carretera de Begues ja ha estat oberta a la circulació. Per tant, continuen treballant. Sembla que són uns 35 mitjans entre aeris i terrestres i el que fan doncs, és lluitar per veure si poden estabilitzar-lo ben aviat i dedicar doncs, esforços als altres incendis que hi ha pel territori.
2: Moltíssimes gràcies, Marc. Ja ho sentíem. De fet, els bombers feia una estona a través de X deien de prioritzar alguns incendis perquè tornen a tenir aquesta tarda simultaneïtat. I és que l'onada de calor arriba avui al

Mel de Calafell. L'avís del 112 s'ha rebut a 3:15. Malgrat les maniobres, ha estat impossible salvar-li la vida. Ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
3: Els bombers estan prioritzant els focs a Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
1: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus Celsius, el rècord de calor en 112 anys.
3: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
1: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
3: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Mar Ramírez.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
3: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
1: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
6: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida. I també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre. I ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més a més, pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos no baixarem dels 30 graus de mínima. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària de nou amb carreteres afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és, de moment, sobretot pels incendis activats d'aquesta tarda, la C25, l'eix transversal, es manté tallada entre Sallent i Artés en els dos sentits de la marxa. A banda de la C25, també recordar un parell de carreteres locals més, a la TP2442, a l'altura del Montmell, la Cruïlla amb la TP2443, i també la T244 a Aiguamúrcia, a sumar també a la carretera que es manté tallada des d'ahir a la zona entre Carme i la Pobla de Claramunt, la TP2131. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis forestals, pel que fa a moviment de trànsit, a moviment de vehicles i incidències derivades, tenim la C32 a la Calafell, en aquest cas per un accident tallada en sentit Barcelona, per un accident dins el túnel de la Granja, en aquest punt de Calafell. I també tenim un carril tallat a l'autovia 2 a l'altura del Col·legi, en sentit Barcelona, també per accident. Pel que fa a moviment a volum de trànsit, retencions, vaja, destaca sobretot les dues rondes, encara força plenes en sentit Besòs, l'autovia 2 a la zona de Cornellà, de sortida, i Sant Feliu d'entrada, o també l'autopista C32 a la zona de Sant Boi, de sortida de Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis d'aquesta setmana desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius ara mateix que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
4: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
1: Aquest incendi de Navarcles ha obligat a confinar unes 400 persones al Bages i, segons els agents rurals, ha cremat ja unes 30 hectàrees. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Gibert, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs just ara han sonat les alarmes a les 7 en punt de la tarda perquè s'amplia aquest confinament a tot el municipi de Sallent. El nucli del poble queda confinat. Sallent té una població d'uns 6.000 habitants i això se suma als nuclis de Cabrianes i també a fa unes hores. A més, també s'ha tallat la C25, l'eix transversal, una de les principals vies de comunicació de la comarca del Bages, perquè les flames eren molt pròximes a la carretera i s'ha optat per tallar la carretera per facilitar també els treballs dels diferents cossos d'emergència. Actualment ja són 25 dotacions de bombers que treballen aquí. A més, també hem pogut parlar amb l'alcalde d'Artés. També s'ha confinat un campus d'estiu de bàsquet, el campus Rafa Martínez, on ara mateix hi ha nens de diferents punts de la comarca que no poden ser recollits per les seves famílies degut a aquest tall de la carretera de la C25 i aquestes ordres de confinament. Hi ha uns 150 nens en aquest campus de bàsquet.
1: Gràcies, Jordi. Sentíem alguns problemes de comunicació. En qualsevol cas, de seguida anirem també a l'incendi del Pla de l'Estany. Abans, però, anem a veure com...

0: Està l'incendi de Gavà. Ho dèiem en portada, els bombers han pogut ja perimetrar aquest incendi que s'ha declarat aquest migdia. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, l'incendi està perimetrat pels bombers. Ara mateix estic al barri de Can Tries, on s'ha acostat ben a prop de les cases aquest foc. I el que es pot veure, doncs, són ADFs, bombers que estan remullant la zona. Ha passat molt a prop. De fet, sóc en una pista esportiva i està cremat pràcticament fins a la mateixa pista esportiva. I el que ara també són molts els veïns que porten aigua als bombers i als serveis d'extinció perquè es puguin anar refrescant, aigua fresca per beure. I doncs està ja desconfinat al barri de Brugués, com havíem dit anteriorment. També s'ha obert la carretera de Begues i esperen que l'incendi doncs estigui estabilitzat als bombers d'aquí a unes hores, si tot evoluciona favorablement, com sembla que està fent fins al moment. Les hectàrees cremades, les últimes dades així provisionals que s'han donat són de 7 hectàrees. També hi ha helicòpters que van remullant i, de fet, ja fa poc hi havia l'helicòpter d'agents rurals mirant-s'ho des de ben amunt per veure com evoluciona aquest incendi, que, repetim, sembla que ja li tenen el peu al coll i que pot estar estabilitzat en les properes hores.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Bones notícies. Els bombers preveuen també estabilitzar aquest vespre el de Sentmenat. Veurem, però, com afecten els focs que s'han declarat aquesta tarda. Hi treballen prop de 400 efectius de bombers. De moment han cremat 200 hectàrees. Anem cap allà. Una codinenca, Guillem Soler. Bona tarda.
2: Bona tarda, jornada molt positiva pel que fa a les tasques d'extinció d'aquest incendi que ha cremat a unes 200 hectàrees, però que en tot el dia d'avui no s'ha fet més gros, és a dir, que avui no ha ampliat el seu perímetre. I treballen encara 56 dotacions terrestres i 3 d'aèries que, com heu dit, esperen tenir-lo estabilitzat en breus. Pel que fa aquí a Sentmenat al poble, la població està ja més tranquil·la, tot i que, com la Carla, molts lamenten tot el que s'ha cremat fins ara.
3: O sigui, s'han cremat llocs als quals sempre els coneixes, no? Des de petites són, doncs, jo què sé, la Font del Bou, de més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
2: De moment es manté el confinament a la urbanització del Farell i també al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, un confinament que afecta a unes 300 persones.
0: Moltíssimes gràcies i el de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, alcaldes de la zona, dels municipis més afectats, com podien ser Calonge i Sant Antoni i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, han estat alguns dels assistents en aquesta reunió amb representants del govern català, concretament dos, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Tots els alcaldes coincidien en que era un moment doncs, per posar sobre la taula l'avaluació dels danys causats per aquest incendi, analitzar la resposta que s'ha donat i també doncs, parlar de com ajudar els afectats, els que han tingut el domicili afectat per aquest incendi. De fet, un d'aquests alcaldes, Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, posava sobre la taula que ja feia anys que alguns dels ajuntaments reivindicaven més recursos per fer la gestió forestal.
5: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Si tireu la hemeroteca veureu que en moltes entrevistes sempre ho hem estat reclamant, tant com a ajuntament i com a consorci. I la qüestió és aquesta, i que queda moltíssima feina per fer. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos, i falta molta feina per fer i perquè no s'ha fet encara.
4: Repetim que la reunió d'avui celebrada a la Bisbal d'Empordà, concretament al Consell Comarcal del Baix Empordà, és una reunió per avaluar tots els danys. També alcaldes i representants doncs, de les diverses institucions han volgut recordar que el massís està tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per fer turisme d'incendi ni tampoc per fer activitats esportives.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. I pel que fa, com dèiem, al foc de Pla de Manlleu, aquest foc que els bombers qualifiquen d'alta intensitat, S'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Valldossera de Querol i zones properes. Anem cap allà també, Domenys Ràdio, Laia Batlle, bona tarda.
6: Bona tarda. A primera hora d'aquesta tarda, cap un quart de cinc, s'ha declarat un incendi forestal entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla d'en Manlleu. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat d'un inici 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, però durant tota la tarda s'hi han anat afegint més mitjans. Les diferents ADFs de municipis veïns també s'hi han desplaçat. El foc, tot i que cap a quarts de set semblava controlat, ha anat revifant en diferents punts i en cap cas està encara sota control. Segons ens han explicat, les flames avancen direcció avall Valldossera de Querol, pel qual s'ha enviat una alerta als mòbils S-Alert per demanar el confinament de diferents municipis, afectant a unes 500 persones.
0: Moltíssimes gràcies, Laia. L'incendi, que també està estabilitzat des d'ahir, és el foc de, des d'aquest matí, el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, s'han reunit també aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Cererols.
7: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc.
8: Bé, doncs jo sóc advocat de professió i a més amb el ram del món de l'assegurança i el meu despatx és un despatx doncs, especialista en el tema de l'assegurança i el que dic és que en aquest cas el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat i estic convençut que davant d'una claretat tan evident com un incendi que va començar al bosc com a conseqüència del que han explicat els bombers, acabarà amb solucions pactades, transaccionades entre les companyies afectades i les asseguradores responsables de forma directa.
7: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: Gràcies, Laia Cererols. I sobre l'incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc. Junts, però, demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica. Tot plegat ha estat en la sessió de control al govern aquest matí al Parlament. Mont Carvajal.
9: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
10: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
9: El president Illa ha negat negligències.
11: El govern no comès cap negligència.
9: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
12: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar. I si més no, ens sembla molt estranya aquesta situació.
13: L'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
9: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40,5 graus al rècord de calor en 112 anys.
15: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Metrocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Ima Soler n'és la subdirectora.
16: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
15: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: I a les morts atribuïbles a la calor s'hi han de sumar les produïdes per ofegaments. L'últim, el d'un home de 70 anys aquest migdia a Calafell. La seva mort se suma a la d'una nena de 6 anys en una piscina de Balaguer a la Noguera, ahir.
15: L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Amb aquestes dues morts ja són 13 les víctimes d'ofegament en platges i piscines en el que va de temporada.
0: Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
17: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop Indie Halsey com a caps de cartell. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
20: Molt bona tarda, arrenca la 7a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
21: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rap.
22: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sencenra.
23: Queríamos ver a René Rap i a Halsey.
24: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat. Bueno, molta calor, això sí.
25: Sí, moltíssima aigua.
26: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
20: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
0: Gràcies, Clàudia. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro.
27: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, veritat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
1: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
27: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès.
3: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo.
2: Per la seva banda, el femení Perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar.
4: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol, amb tantíssima història, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat.
2: Tot plegat en un dia en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. L'escoltem.
5: He's an independent club. That makes me...
6: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
5: What I've been doing in my entire life.
6: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
5: Be part of a difference.
6: Per això vaig escollir Londres.
5: That's why I chose London.
2: A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Giannis Ramani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el conjunt arlequinat el passat curs 25-26. Un Sabadell que, per cert, ja té 5.000 socis pel retorn a la segona divisió. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Semei Kazakh, el Lucenec Eslovac i el Minerva Suís en la primera fase de grups de la Lliga de Campions, en una lligueta que es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Un Barça que ha anunciat el fitxatge del pivot brasiler Igor Ribeiro de Sousa, qui ve del Benfica i ha signat fins al 2028. En bàsquet, més sortejos continentals. La penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Blaine Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. Jordi Martí, director esportiu del Joventut, valorava el sorteig.
7: Sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
2: I qui també ha conegut rivals europeus avui, l'Ali, és el Kitzenas Manresa, que a l'Eurocup se les veurà amb el Mónaco, el Baxesir turc, l'Ulm alemany, el Roma, el Lietkabelis lituà, el Pau grec i el Botevgrad búlgar.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
2: Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballant en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
0: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus, el rècord de calor en 112 anys.
2: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
0: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
2: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat de la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Martínez.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
2: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies, amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
5: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquest dimecres especial de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar, també a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida, i també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre, i ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més, pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos, no baixarem dels 30 graus de mínima. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Dalí. Doncs, de moment, es manté tallada tant la C25, l'eix transversal, per l'incendi forestal que afecta aquesta zona, tallada, com dèiem, entre Sallent i Artés, en els dos sentits de la marxa. També la T244, a l'altura d'Aiguamúrcia, i també al Montmell, la TP2442. A banda, a sumar també a la carretera local entre Carme i la Pobla de Claramunt, tallada des d'ahir, i la B-2131, també per l'incendi d'aquesta zona. A banda de les vies afectades pels diferents incendis forestals, recordar que per un accident a la C-32 a Calafell hi tenim un carril tallat, retencions d'uns 2 quilòmetres en sentit nord en aquesta autopista, i d'altra banda, en aquest cas a l'autovia 2 a l'altura del col·legi, a causa també d'un accident, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. Pel que fa al volum de trànsit, sí que la tarda va millorant, no presenta grans complicacions pel que fa, si més no, a volum de circulació. Queden alguns trams, sobretot a les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
4: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:15 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: I pel que fa al foc de Pla de Manlleu, com dèiem, els bombers l'han qualificat d'alta intensitat i s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Vall d'Ossera, de Querol i zones properes. Domeny Ràdio, Laia Batlle. Batlle, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi declarat cap a 4:15 entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu, i pel qual s'han confinat unes 500 persones, segueix actiu i avança direcció Vall d'Ossera de Querol. Més de 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris s'han desplaçat juntament amb les ADFs dels municipis veïns per tal d'apagar l'incendi. En aquests moments s'han tallat a la circulació les carreteres T244 a Aiguamúrcia i la TP2442 al Montmell Cruïlla amb la TV baixa 2443. El Centre de Comandament Avançat de Bombers i Mossos d'Esquadra es troba a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. Segons ens han explicat, el foc segueix sense control i es preveu treballar-hi durant aquesta nit.
0: I d'aquest incendi passem també al de Navarcles, on les novetats són que s'ha ampliat el confinament també al nucli urbà de Sallent. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Givert, bona tarda.
6: Doncs bona tarda. De fet, ara ens hem acostat fins a Sallent per conèixer més en profunditat els detalls d'aquest confinament al poble. Ens han explicat que el confinament és degut a la fumera que ha provocat sobretot a l'incendi d'aquesta empresa de gestió de residus que ha deixat per el cel de la comarca una fumera molt negra, i això la situació del vent ha anat cap a Sallent. Conjuntament amb la proximitat del foc, els serveis d'emergència han optat per fer aquest confinament del nucli de la Pobla, és la zona del casc antic i del centre urbà, el que està confinat en hores d'ara a Sallent, i també el polígon industrial del Pobla, que està tocat a Cabriana. Aquesta seria la situació. Aquí, a més, també s'han cremat hectàrees d'altres termes municipals, com deia Artés, que també té part de la població confinada, així com Navarcles i Calders. A la comarca del Moianès també ha patit part de les hectàrees cremades d'aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. I ho dèiem ara, en portada, els bombers han pogut perimetrar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs sí, molt més tranquil·la la situació, sobretot per part dels veïns que havien estat confinats al llarg del dia d'avui. Ara ja estan desconfinats i continuen les tasques de remullar tot aquest perímetre, ADFs, bombers, fins i tot bombers de Barcelona que havien vingut a aquest incendi, estan remullant aquest perímetre del foc. L'helicòpter que continua també, si més no, fins que es pongui el sol, remullant a l'interior, i tot esperant que finalment es pugui donar per estabilitzat l'incendi. Queden hores encara de feina, però el que compta és això, que sembla que la cosa està molt més calmada, i per calma sobretot la dels veïns del barri, que han passat un dia avui ben neguitós.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. I de Gavà passem també a un altre incendi que continua actiu, és el de Sentmenat. Bombers i autoritats de la zona estan reunits ara mateix per valorar la situació d'aquest foc que ha cremat unes 200 hectàrees. Ona Codinenca, Guillem Soler, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, ara mateix hi ha una trobada per actualitzar la situació després de la tercera jornada de tasques d'extinció dels bombers, qui ens deien a mitja tarda que tenien sensacions positives i de bona feina feta, i que esperen donar-lo per estabilitat aquest mateix vespre. Aquí a Sentmenat la situació de la població és de calma tensa després de tres dies de molt certesa, tot i que sembla que el final d'aquest foc ja sí que és més a prop. Sobre el confinament de 300 persones a la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, de moment segueix activa i a l'espera d'aquestes decisions que es puguin prendre en aquesta reunió, que esperem que acabi en pocs minuts i puguem comunicar les novetats.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem. I de les Gavarres, el foc de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
9: Els ajuntaments afectats per l'incendi al massís de les Gavarres i el govern de Catalunya han celebrat la primera reunió per començar a avaluar els danys causats per l'incendi del massís de les Gavarres, que crema des de divendres passat i ja ha afectat a 2.300 hectàrees. Per part del govern català hi han assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. De la comarca hi han assistit alcaldes dels municipis més afectats, com Calonge, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la Bisbal d'Empordà. Tots ells han posat sobre la taula que el que cal fer avui és una avaluació dels danys, analitzar la resposta que s'ha donat a l'incendi i començar a pensar en com es pot ajudar a tots els afectats que han vist com els seus domicilis quedaven calcinats o quedaven afectats per les flames d'aquest incendi. Tots ells també s'han afanyat a recordar que el massís de les Gavarres continua estant tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per veure les conseqüències de l'incendi ni tampoc per realitzar activitats esportives.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Aquesta és la radiografia dels incendis actius ara mateix a Catalunya. En plana política, aquest incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa ha negat que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc.
10: Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40 graus i mig, el rècord de calor en 112 anys.
10: A la resta de Catalunya també hi ha temperatures per sobre dels 40 graus, sobretot a l'Ebre i la Catalunya central. Ja s'ha arribat al pic de calor més fort d'aquesta segona onada de l'estiu, que, segons les previsions, pràcticament no donarà treva i en els pròxims dies encara es podria intensificar més.
0: Mentrestant, el Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
10: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
11: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
10: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb el Centre Operatiu de Bellaterra dels Bombers, on està compareixent la consellera Núria Parlon.
12: Amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell. El Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades, del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldosser, del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també a priori una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics, i per tant hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista, doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
0: Doncs sentíem les paraules de la consellera Núria Parlon parlant d'aquests incendis, i ara escoltem a les del cap de bombers, David Borrell.
13: Les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera, doncs són temperatures de rècord. També les humitats relatives són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%. Això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí ho podem notar, no?, que n'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. En aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les 2 del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. Pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, el que, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que dèiem de Navarcles i el Pla de Manlleu, són els dos incendis que realment ens preocupen. Tot i així, estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, aquest incendi del que va cap al Penedès, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes, que això és una oportunitat, diguéssim, per poder-lo parar. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. Queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar, però de moment diguéssim que en dues hores ho sabrem. I l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
0: Doncs sentíem les paraules del cap de bombers, David Borrell, explicant els focus de bombers ara mateix, la principal preocupació, l'incendi de Navarcles i el del Pla de Manlleu. Amb aquests 200 vehicles globals i aquests 20 aeris i 277 bombers que hi ha ara mateix treballant en els diversos incendis actius que hi ha ara mateix a Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: I l'altre titular també del dia, com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: En territori, l'aigua de la xarxa de Tordera es declara no apta per al consum de boca al nucli urbà i diversos veïnats. L'Ajuntament ha activat un dispositiu d'aigua potable per la ciutadania a partir de demà. Tot plegat després que a les darreres anàlisis s'hagin detectat uns valors per sobre de l'habitual de microplàstics. Ràdio Tordera.
17: Val a dir que aquesta mesura és de caràcter temporal i, segons els criteris de prudència i responsabilitats acordades juntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa gestora Aqualia, que determinen que el risc existeix quan es produeix un consum prolongat en el temps. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
18: El risc del qual aquesta declaració de no apte és relativament baix, existeix el risc sempre que l'exposició al consum d'aigua sigui prolongat en el temps.
17: Per demà s'han activat els dispositius necessaris com distribució d'aigua a través de cisternes a diferents punts del poble.
0: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de The Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop indie, Halsey, com a caps de cartella. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
19: Molt bona tarda, arrenca la 16a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Bank. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
20: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
21: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, feia molta il·lusió veure el Sensenra.
22: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
23: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat.
24: Bueno, molta calor, això sí.
25: Sí, moltíssima aigua.
26: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
19: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès. I per la seva banda, el femení perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar. Tot plegat en un dimecres en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. En bàsquet, la penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Bnei Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. I a l'Eurocup, el Kitsanàs Manresa se les veurà amb el Mónaco, el Bakhsesir Turk, l'Ulm Alemany, el Roma, el Lietkabelis Lituà, el Pau Grec i el Botevgrad Búlgar. En hoquei sobre patins, el Barça ha incorporat el porter Arnau Martínez. Té 22 anys, es va formar a la base blaugrana i ha retornat al club després de 4 temporades amb sessions. Martínez parla d'un somni complert.
3: Molt, molt i molt feliç, era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia. Ara estic veient com es compleix aquest somni i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
2: Per la seva banda, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga, ha fet oficial l'arribada de Gerard Oviedo, qui arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè Marcos Fis, jugador del Balonmano Granollers, ha estat escollit millor jugador de la Lliga Sobal 25-26. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat el curs anotant 164 gols, amb una mitjana de 6 per partit.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Simultaneïtat d'incendis de vegetació. Novament aquesta tarda us hem anat informant. D'entrada tenim confinats els veïns a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Berenguer de Sallent, i la última informació és que s'ha confinat Sallent en tota la seva totalitat. Recordem amb aquest incendi que ja porta estona a Navarcles. També tenim confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i algunes cases en aquest incendi que està entre Aiguamúrcia i algunes zones properes del Pla de Manlleu. També Sant Jaume de Domenys. L'incendi és d'alta intensitat. Això sí, a Gavà ja s'ha perimetrat i hi ha un altre incendi des de la primera hora de la tarda, però evoluciona molt favorablement i s'ha aixecat l'ordre de confinament. David Borrell, cap dels bombers, ha destacat les condicions complicades en què s'està treballant aquesta tarda. L'escoltem.
3: N'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no? Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
2: I per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també ha comparegut fa tot just uns minuts, ha demanat complicitat a la ciutadania davant la situació que estem vivint d'altes temperatures i amb aquests incendis que posen en risc les persones i també l'entorn.
4: Estem en una situació de simultaneïtat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i per tant hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
2: Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic avui han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats. El president Illa ha negat que hi hagi hagut negligència. I el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos ha alertat que durant el primer semestre de 2026, els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys. I els Mossos d'Esquadra que alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Són bandes que avui, per exemple, hi ha hagut una detenció, la banda que s'autodonava dels 300 que operava a Sant Andreu, a Sant Martí i a Nou Barris amb violència extrema.
5: Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón. Un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Catalunya viu una nova jornada complicada d'incendis simultanis. Els bombers es mostren molt preocupats pels focs forestals al Pla de Manlleu, al nucli d'Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, i de Navarcles, al Bages, que afecta, a més, una indústria i ha causat una columna intensa de fum. A l'incendi de Navarcles hi ha confinades 9.000 persones. Al Pla de Manlleu hi ha unes 1.600 i el de Sentmenat, que es podria donar per estabilitzat, unes 300 persones. L'inspector cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que són focs de centenars d'hectàrees, però que, com els darrers dies, han començat al migdia en plena onada de calor i amb una humitat relativa molt baixa.
3: N'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no? Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
2: D'altra banda, ja està estabilitzat l'incendi de Gavà, que se sospita que està causat per ús de material pirotècnic. Els Mossos busquen sospitosos. I Protecció Civil ha aixecat el confinament dels tres municipis afectats, que es composava d'unes 6.000 persones. El foc ha afectat 7 hectàrees, segons els agents rurals. I com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats del barri del Putxet a Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat de la zona i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 pisos que estan evacuats. Per cert que el forat és de 8 metres de diàmetre. I ho hem sabut aquesta tarda, l'aigua de la xarxa de Tordera es declara no apta per al consum de boca al nucli urbà i a diversos veïnats. L'Ajuntament ha activat un dispositiu d'aigua potable per la ciutadania a partir de demà, tot plegat després que les darreres anàlisis s'hagi detectat uns valors per sobre de l'habitual de microplàstics. Els primers indicis van arribar ara tot just fa unes setmanes. I Donald Trump ha donat per acabada la treva de 60 dies amb Iran i ha amenaçat amb tornar a atacar el país durament aquesta nit. Ho ha dit avui en una trobada amb periodistes a la cimera de l'OTAN que té lloc encara. El president estadounidenc ha anat més enllà i ha dit que continuar parlant amb Teheran és una pèrdua de temps. Per cert que les paraules de Trump han impactat ja en el preu del barril de Brent, que ha pujat un 6% i està per sobre dels $79.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Catalunya ha viscut avui una nova jornada complicada d'incendis simultanis. Els bombers, però, es mostren satisfets pels avenços, tot i la prudència, i preveuen estabilitzar les pròximes hores els focs del Pla de Manlleu, el nucli d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que afecta 80 hectàrees, i el de Navarcles, al Bages, que afecta 60 hectàrees. L'incendi de Navarcles s'ha aixecat fa tot just una estona al confinament. Hi ha hagut confinades 9.000 persones. Al de Pla de Manlleu hi ha unes 1.600 persones confinades encara. L'incendi de Sentmenat s'ha estabilitzat i s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Ferrell i Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté el confinament de Guanta de Sentmenat. L'inspector cap dels Mossos, David Borrell, que ha comparegut fa una estona, s'ha mostrat molt satisfet per l'evolució dels incendis, donat el potencial que tenien. Ha explicat que ha estat, això sí, un dia molt dur.
3: Que ha estat un dia molt, molt dur. Hem tingut unes humitats relatives baixíssimes, per sota del 15% a la costa, temperatures de rècord, i això ens ha portat, doncs, a aquesta situació de simultaneïtat molt dura. Ara recordàvem que era similar a la que havíem tingut l'any 94, amb molts dies, diguéssim, d'incendis acumulats. La nostra satisfacció és que, a diferència de l'any 94, els incendis els aconseguim estabilitzar relativament ràpid. Estem molt satisfets.
2: Els bombers han activat aquesta tarda uns 200 vehicles, 20 mitjans aeris i més de 600 efectius. Parlava també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant aquesta situació.
4: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar, cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població, aquest compromís davant de la minimització dels riscos, donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
2: Precisament està activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 219 municipis de 24 comarques. Les temperatures d'avui han estat notícia. Vinebre, la Ribera d'Ebre, ha arribat als 44,1 graus d'aquest dimecres a la tarda durant el quart dia d'aquesta onada. El valor registrat és la màxima històrica en aquest punt. De fet, Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant aquesta primera setmana de juliol. Un darrer apunt, Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City a la Lliga Anglesa. Ha estat presentada aquesta tarda.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem els nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor.
0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: En aquell moment vas aparèixer tu. Em va fer tanta il·lusió retrobar-te, com si fossis un àngel caigut del cel. La teva xerrera m'absorbia i em meravellava, i quan em vas començar a mirar amb aquells ulls grans tan oberts, amb aquella rialla encomanadissa i amb tant d'entrega, vaig tenir clar que hi havia una màgia que es retroalimentava per ambdues bandes. Puc afirmar que era la primera vegada que em passava, ja que en anteriors experiències sempre fallava alguna cosa, mentre que en aquells precisos instants, sense intermediaris ni cartes postals, sinó un davant de l'altre, de fit a fit, hi havia quelcom màgic que es palpava.

Vencent la son, fixo aquests moments agradables a la memòria. La presa de contacte personal, aquell primer moment màgic, especial, irrepetible. El creuament de les coordenades i les ordenades, les dades i la persona, la cara, la personalitat i l'esperit. Premonició, bonica paraula.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Sempre especulant, sempre imaginant la persona i el moment, i acaba fent-se real aquell tímid pensament. Resseguint amb els ulls les faccions, moviments, expressions, les celles, les pestanyes, els ulls profuns i enigmàtics, expressius, simplement bonics, complexament atractius. L'immediat record del seu somriure em manté despert.

I entre els arbres, assegut a la pinassa seca, miro cap al sol brillant i encegador i recordo el moment. Cada imatge, cada paraula, cada tímida mirada, intentant esbrinar respostes ocultes. Somiaré una i altra vegada en el rostre, ressonant la veu per les parets, clavant-me la mirada per breus instants, acostant els nostres pensaments.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja sé que poques coses puc dir-te en aquests moments que et consolin. Que poques coses puc fer perquè ho oblidis. Que poques coses puc fer perquè somriguis. Però que sàpigues que em tens per a tot el que faci falta. Que et faig costat, que em pots trucar quan vulguis i que tens les portes de casa meva obertes. No vull que diguis que la vida no té sentit. No et tallis a trucar-me si et fa falta.

Cada vegada que llegeixo les teves paraules, em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal i com he somiat, cada nit. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen. Res em fa més il·lusió que tornar-te a veure.

0: Esteve Llop.
1: M'encanta mirar els teus ulls, vius i tendres, dolços i atrevits alhora. Besar el teu coll, veure com la teva pell es posa tensa, com les teves pulsacions s'incrementen i ens unim en una llarga abraçada que tantes vegades he desitjat. De nou, he tingut la sensació d'estar entrant a dins teu i que tu entraves a dins meu. Aquest instant ha de ser etern, no podria entendre-ho d'una altra manera. Espero que ho vegis igual que jo, perquè vull passar la resta de la meva vida amb tu.

Somio que passem una nit junts, els dos sols, i que seguim fent realitat els nostres somnis i il·lusions. No te'n vagis mai més. Queda't amb mi. Imagina't que et torno a abraçar com ahir a la matinada. Imagina't que ens xiuxiuegem a l'orella i ens diem aquelles paraules que només tu i jo ens podem dir. Imagina't que dormim un al costat de l'altre i que l'endemà seguim ben units. Imagina que el somni ja és realitat. T'estimo

0: busquen clàssics. Escolta els Grans Reserva del Rock amb Esteve Llop.
1: Estic desorientat. No sé per on començar. Em fa por tot. No puc deixar de pensar en tu. No puc ni vull passar pàgina. Mai havia estimat a ningú així. Em nego a creure del tot que s'ha acabat, tot i sentir-me tan sol i desgraciat. Sempre he dit que t'ajudaria amb el que fes falta. Ara ja no sé si puc. A mi em pots demanar el que vulguis, no te n'estiguis. Soc tot teu.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Que frustrant plorar els dos per separat. Que frustrant abraçar-nos però no poder arreglar res. Que frustrant no poder oblidar ni voler-ho. Encara que soni a frase típica i tòpica, no em puc imaginar la vida sense tu. I el més fort és que et segueixo estimant igual. Res no ha canviat. Em sento absolutament inútil.

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Allò. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Allò.
2: Les hores tristes passen tan a poc, els dies semblen setmanes i les setmanes mesos. Diuen que el temps poleix les coses, però tant se val. El temps em consumeix, però no importa, encara que al final del túnel potser no existeixi. Això és una de les coses que més m'angoixa. Va ser que marxessis i que hagi tornat el fred i el vent. Desitjo, com poques coses en aquest món, que torni el bon temps. Llàstima que les papallones no es poden tocar, sinó després no poden volar. I jo vull que volin el seu aire, felices, ben amunt, fins a tocar el cel, malgrat em dolgui profundament que no sigui amb mi. Jo ja no puc volar.